0: en compte que una sacudida, un espasme, no ens pot fer pensar que no realment està sol, perquè aquestes situacions d'espasmes poden ocorrir en una parada cardiorrespiratòria. Entonces, hem de tindre molt en compte que una vegada se trobem en el cas, a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver-se lesionat el coll, i això hem de tindre en compte. ¿Vale? Una vegada tenim en aquesta col·locació, tenim que intentar estimular el jugador, comprovar que ell emetís una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un golpet. Si coneguem el nom, dir el nom, contesta, respira, t'encuentres bien, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
1: Correcte, que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així en l'aplicació de la que estem parlant, esta CPR11, una aplicació que diem, pues podeu descarregar qualsevol persona al vostre telèfon mòbil, i si vos trobeu una situació de necessitat, pues tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ayuda. Anem a apretar també este botonet.
2: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
0: Molt bé, exactament. Ja us heu avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important, i a nosaltres ens cosseix d'atenció, encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU o en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres l'últim escaló de la urgència, també és convenient sempre cridar al 112, atenció, perquè tinguem sempre en lo més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem, si tenim capacitat de tindre, tindrem que demanar el desfibrilador que habitualment en quasi totes les instal·lacions esportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si ho aconseguim seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts des de que ocorreix l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho perquè evidentment desfibrilladors no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrilador portàtil que portem als partits, on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit, i així en la ciutat esportiva també ne tenim equips ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en aquests casos.
1: El que passa és que també qui estigui escoltant no es pot pensar, ui, jo no vaig a tocar un desfibrilador, com vaig a saber jo fer alguna cosa, no? Jo m'esperaria que vinga algú a que siga ell l'encarregat, però clar, el problema és, i si resulta que per molt que haig d'avisar ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual aquests minuts són essencials, no?
0: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfibrilladors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment i junta l'aparato té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir, l'únic que tens que saber és ficar els electrodos, i l'aparato normalment ja té una imatge que te fica quan tens que ficar-los, un botonet de on-off on l'aparato analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descàrrega o no la necessita. Aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses, una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
1: Bé, doncs ahí teniu, de moment, estos tres primers passos d'esta aplicació CPR11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona, i sempre és important tindre-la en el mòbil, i així si vos trobareu en un moment donat pues una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De moment hem repassat tres passos, n'hi ha molts més passos que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dona Vida.
0: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana que és, la veritat, és important i és un

0: bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera, etcètera. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a baix de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
0: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Vale. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
2: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
0: No, no és el mateix, encara que pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros, i diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip, perquè pot ocasionar més problemes, i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats, i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps. La grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
3: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
0: En principi no. Com han dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? Sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos, i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, aleshores pots i deus donar un antibiòtic, però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem a la següent pregunta, que va evidentment vinculada a aquesta. Quarta pregunta.
2: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
0: Esta es la pregunta del millón, perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament simptomàtic pot ser el tratament el paracetamol o el ibuprofeno, que són medicaments que sabem uno més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aporte de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i de altra sèrie de, i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, bueno, me voy a llevar un dia, te menges una taronja al dia i no te refredes.
0: Exactament. O un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com és l'eucalipto, sobretot els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funciona.

0: funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes, i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si fèrem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
1: Pues mira, això s'interessa, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
2: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
0: Pues, esquemàticament, vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred, i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, en que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè...
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, el xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un pèl llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el constipat està ahí.
0: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent, i la teua immunitat no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en què s'aprofiten, d'acord? Si ràpidament, primer, evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat, i bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
3: VCF Media, VCF Radio. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol, i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
4: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Gol! Javi Guerra!
3: T'informem cada dia amb rigor.
5: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
3: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
6: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
3: sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
3: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
3: Ni de la Academia.
8: I el juvenil se va a proclamar campió d'un torneig a la Palma, Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
3: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
9: VCF Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, per a futbolistes, per als joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, perquè ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, a la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de la acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Rodi.
1: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
2: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits el més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cabo és la nostra tasca, sí.
1: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets, això ho feu habitualment?
2: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, o més, per lo menos a la modo de vore, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades.
1: En alimentació, que és molt important, és importantíssim.
2: Importantíssima.
1: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
2: Ah, m'agrada moltíssim això.
1: Bueno.
2: A veure per on ixen estos.
1: Primera pregunta, doctor.
3: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
2: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme ha estat descansant i també ha estat sense prendre ningú tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser, si no en quantitat, com tota la, al cap del dia en alimentació, almenys sí, el 20% de la quantitat de calories del dia haurien d'aportar-se en esta primera menjada.
4: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
2: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, i sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos components. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconsellem a aquestes hores del dia. Després un bon got de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato. I a això, si li podem afegir pues una xicoteta part de proteïna, que pot ser en forma d'un tros de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
1: Prengueu nota, que és molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
5: Hola, em diuen Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
2: Aviam, és de veres que als nanos és la que més li sol agradar. I, però, a veure, partim de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'ou que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus diguem, de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla, i després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments. I, a més, tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos en forma de grasa. I pues, és una manera d'acumular pes que no ens vendria, no seria beneficiós.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Denise. A mí no me gustan las verduras. ¿Hay que comer verduras?
2: Ja ho sé, ja ho sé que ha tingut en casa xiquets, ja ho saben. De tota manera, ells deben de ser conscients, i jo sé que els pares ho fan i costa, però ho fem, que el principal aport de composants de vitamina estan en les verdures. I són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures. A banda de que ajuden a ampliar, amb la qual la gana de menjar és menor i consumeixes menys aliments que te van a produir després sobrepès, i a banda ajuden també a que l'hàbit intestinal funcioni de forma adequada. Són tots avantatges.
1: Molta fruta i molta verdura, això és fonamental en l'esportista i més en els xiquets a aquestes edats.
2: Efectivament, i sobretot és interessant que ells prenguin l'hàbit de fer-ho. Sabem que és difícil i, en fi, inclús en congressos se parla de com habituar els nanos, perquè és de veres que és una gran complicació, però tenim que donar compte de que n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que lluitar per això. Insistir, no insistim prou, però a veure si ho aconseguim en estos.
1: Quinta pregunta.
7: Hola, me llamo Seila y mi pregunta es: ¿cuántas veces hay que comer al día?
2: Bueno, actualmente los pediatras están, yo creo que están todos de acuerdo en que la mejor manera de hacer la alimentación en qualsevol estadi evolutiu i en qualsevol activitat física unitàriament són 5 menjades al dia. 5 menjades, de manera que estigui repartit el menjar, com vos deia abans, un 20% aproximadament en la menjada de la primera del matí, aproximadament un 30% a migdia, un altre 25% per la nit al sopar, i el que resta, que són 10-15%, repartit en dos mitjans intermitjanes, que són l'esmorzar i el berenar. Però que n'hi ha que fer-los, per no fer massa espai entre una i les altres.
1: Altra pregunta.
8: Hola, quería saber la importancia de la carne y el pescado.
2: N'hi ha que menjar proteïna. La proteïna dins de la nostra alimentació és la responsable de que tinguem una bona arquitectura muscular i òssia. Entonces, no n'hi ha una altra manera de que això estiga fort que fer l'aport a base de menjar. I bàsicament els aliments que hem comentat, probablement incloent també l'ou, que també és una font important de proteïna, però potser tant la carn com el peix, en quantitats importants al cap de la setmana, és la base de que nosaltres puguem tindre una musculatura ben forta. A banda de els productes que tenen i les propietats, sobretot del peix, en quant a aport d'una sèrie d'elements nutricionals, que no tenen altres aliments. Són productes que després parlarem d'ells, les grasses insaturades.
1: Ahí anem, al tema de les grasses.
9: Hola, soy Gonzalo y quiero saber si todas las grasas son buenas.
2: Pues sí, sempre han sigut desqualificades, sempre ha sigut un aliment proscrit com algo roïn. És evident que l'excés de greix no és el més adequat, però també és de veres que certa part de composants d'alguns tipus de grasses se consideren ja avui en dia com elements fonamentals en l'alimentació, bàsicament una sèrie d'àcids omega, que són unes grasses especials que s'ha vist que estan relacionades directament amb la bona salut cardiovascular de les persones. Això està sobretot en els fruits secs i en els peixos, sobretot el peix blau és un dels més rics. Per això és recomanable sempre que alguna part de les menjaes pues, siga en aquests composants. Si hem d'elegir un altre aliment que siga part de greix i que siga per a nosaltres un aliment indispensable en l'alimentació, és l'oli d'oliva. Ja sabeu que està inclòs en la famosa dieta mediterrània, evidentment en cru, perquè si el tenim que calfar sabem que perd les propietats, les grasses se transformen per física i ja no són tan recomanables, però si som capaços de ficar-lo en la dieta junta una bona ensaladeta, pues tindríem una verdureta i un fantàstic oli d'oliva de qualitat.
1: Millor que millor. Bueno, doctor, has pogut comprovar que, bueno, que els nanos i els pares estan en la faena. Això és bo, este és el camí.
2: M'alegre, així n'ha de ser i així n'esperem que continuï al cap de la temporada. Anirem continuant veient-se.
1: Sí, pues, perquè la setmana que ve pues, tornarem en esta secció de la Fundació Te Dona Vida. Estarà el doctor Álvaro Sala i bueno, parlarem d'higiene, que també és molt important, no?
2: Sí, pues, jo... ja portem uns quants anys així en el club i és de veres que de vegades veiem algunes actituds a nivell d'higiene que ens agradaria que els psicòlegs es donaren compte de que poden fer-se millor, no? I simplement és pues, donar uns consells i que se donen compte de com deuen de comportar-se i sanitàriament parlant, higiènicament parlant, dins d'un vestidor o en el transcurs del quan estan entrenant.
1: Pues doctor Juan Aliaga, el doctor de l'Acadèmia del València, crec que ha sigut molt interessant i bueno, pues continuarem parlant de hàbits saludables per a formar a xiquets de l'Acadèmia i a tot el món.
2: Molt bé, Robi, pues així vos esperarem.
0: VCF Ràdio, Amunt València. València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància cero. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
10: VCF Radio, el cor de la afición.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Ahí con pase que le coloca Pepe Lu, pero Rafa Mir, ahora Rafa Mir, Rafa Mir desde área, Rafa Mir, gol. Y muy gol. Bien. Qué bien. Gol de Rafa. De Rafa Mir, gol que se estrena en el Valencia. El gol de Rafa Mir, el primero en el Valencia, en el seu retorn, encara no havia marcat en la pretemporada Rafa Mir. I acaba de marcar només començar el partit als 3 minuts de joc. Ahí estava Rafa Mir marcant, ho celebra el Murcia en el seu retorn. Quin passe li ha col·locat Pepelu a Rafa Mir. Sensacional el passe de Pepelu. Com ha arribat ahí Rafa Mir, ha desbordat la defensa i davant el porter alemany ha definit molt bé Rafa Mir, marcant el seu primer gol en el València. Va ser Pepelu, va treure en curtet, buscant ahí a Thierry. Thierry que la va penjar dins l'àrea, el baló passat, ahí entrava, i gol de Oduro! I gol!
2: Qué golazo!
1: Oduro! Hugo Duro! Hugo Duro! El gol de Hugo Duro! El segon gol del València per a tornar a avançar-se al marcador. Hugo Duro, el golejador de la pasada temporada, que torna a marcar en Mestalla. Javi Guerra, la juga llarga, buscant ahí Alberto Marí. A Boris, se baló per Alberto Marí, pot ser bona.
2: Sí, senyor.
1: Ahí está el gol d'Alberto Marí.
2: Bien, Albertito, el bien.
1: El gol d'Alberto Marí, gol. Alberto Marí per a desfer l'empat i col·locar el 3-2 al marcador. Que atent, que listo ha estat ahí Alberto Marí en la errada del central de l'Eintracht de Frankfurt. Estava ahí atent Alberto Marí, ha aprofitat l'ocasió, ha marcat Alberto Marí per a donar-li la victòria al València. La errada ahí del Salemans. Y ahí estaba Alberto Marí.
3: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la radio del Valencia.
4: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad. La potencia. La fiabilidad. No son solo palabras, son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
5: Son eternas las miradas. Los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis, las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
6: Un sentimiento eterno.
2: Hola, soy Joel Fontanet, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
1: Anem a veure que ho intenta Jesús Vázquez. Se'n va per l'esquerra, busca el llançament. Arriba Sergi Tenés, el Nés i gol.
7: Bé, vamos.
1: Gol! De Sergi Tenés, gol!
7: Buah, qué bien.
1: El gol del València per empatar el partit. Així en el Philips Stadium d'Eindhoven, el primer gol de la pretemporada l'ha marcat Sergi Tenés en el minut 18. Sí, senyor, ahí estava la jugada. Se n'anava Jesús Vázquez per banda esquerra, arriba a línia fons. L'ha col·locat i ahí ha entrat sol Sergi Tenés, el de Nules, per empatar el partit, per aparcar el primer gol de la pretemporada del València. Ha sido el Philips Stadium de Eindhoven, PSV Eindhoven 1, València 1.
8: Hola, soy Lena, sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
9: Fames de Sentines, ens ensenyaren a estimarte i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
10: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
11: No te pierdas la última hora del València Mestalla en l'informatiu de VCF, Media Radio i en Sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, soy Pepe Lu. Vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.
2: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
3: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: VCF Radio, con millor son en els gols del València.

0: El millor de VCF Media.
1: 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
2: Para mí Mestalla es mi estadio y es un estadio súper especial donde hemos vivido grandes celebraciones y donde he disfrutado muchísimo.

0: Moments històrics del València.
1: Estem ara en Pablo Sánchez, el que va ser director durant molts anys de la banda municipal de València, entre altres moltes coses, i també autor, compositor de la Munt València. Pablo, què tal? Com estem? Com està vostè?
2: Molt bé, així estem, mena, recordant alguns temps que jo va ser 30 anys soci del València. Estava en el sector 1 i, bueno, i no faltava. I després, quan tingui família, venien els meus fills i tot, i total. Que recorde, pues aquell mític gol de Tendillo que quasi baixàvem i no baixàrem.
1: Al Madrid.
2: Exactament, al Madrid. I espere que este any pues, no patim més.
1: No, ja han patit prou. Jo crec que ja no toca patir i toca ja disfrutar. I bueno, així està vostè. Vostè està així en la insígnia del València.
2: Sí, senyor, tinc la insígnia d'or del València per la composició del Munt Valencià, que tinc que dir una cosa, estic satisfet de la música de la Munt Valencià, però més satisfet del títol a Munt Valencià que el vaig ficar jo en l'any 94 i avui en dia és el lema del valencianisme, a Munt Valencià, a Munt. O sigui que estic content d'haver fet l'himne, la música, però més encara d'haver fet el títol que avui dia siga el grito de guerra del valencianisme.
1: Sí que és veritat, que fa 40 anys això d'Amunt València no se dia.
2: Pues sí, senyor. Recorde que estava entonces de president Arturo Tuzón i quan li portí ja la música, que va fer primer la música, després ficar en la lletra, també un amic meu, Ramon Jimeno, pues me diu, i com l'anem a titular? I me diu Arturo Tuzón, diu, per què no li fiquem Amunt i Avant? Dic, no, perquè Amunt i Avant és el títol del himne del futbol del club de futbol del Paterna, d'on jo soc, que també l'ha fet jo. Jo he pensat la meitat, Amunt València. I me diu Arturo Tuzón, che, m'agrada molt. I che, Amunt València. I així s'ha quedat, i avui en dia, pues, com t'he dit antes, abans, pues és el grito de guerra del valencianisme.
1: I estarà content també de veure com ixe himne ha quedat per sempre vinculat en la memòria dels valencianistes, evidentment, especialment en l'època daurada dels títols de Lliga, d'Europa, però, bueno, se queda en la memòria, i se Amunt València. Ha calat, vull dir, n'hi ha tres vegades que tu pots fer un himne i no acala socialment, però este ha calat una barbaritat, o va calar una barbaritat.
2: Home, jo vaig escoltar alguns himnes per a orientar-me un poquet, el del Madrid, que ja estava fet, el del Barcelona. El del Madrid és un couplet madrileño. El del Barcelona, si li fiques el ritme de la sardana, és una sardana. Entonces jo pensi, a València, falles, passacalles, música, coets, trons, pa casi pa allà, jo dic, un passacalle, estil fallero, bullanguero i alegre. I entonces li vaig fer una música més o menys típica que li pegara a la nostra idiosincràsia del món de les falles i del món de la festa. I entonces pense que estigué acertat, però com t'ha dit antes, estigué acertat la música, estigué acertat la lletra i sobretot el títol.
1: Clar que sí. Bueno, pues Pablo Sánchez, gràcies per estar així en este reconeixement que el València li fa a les falles, on com diem, la música sempre, evidentment, present en les falles i com no, ens agrada molt recordar la història de la Munt València. Un dia li cridarem a la ràdio del club per a que, bueno, ens conte tot això, però en calma, dins de les seccions que tenim pensades, de la història, etcètera, etcètera, li cridarem per la ràdio del club, per a que vinga i ens conte tot això.
2: Quan vulgueu.
1: Bueno, pues, gràcies i amunt.
2: Jo com amunt València i vull que guanyem,
1: Clar ja, que sí, vull
2: ja
1: guanyem. Ja. Gràcies, Pablo.
3: Hola, soy César Tàrrega, escucha todos nuestros partidos en la ràdio oficial del club.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol. I després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
4: Javi Guerra, l'història, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
5: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
6: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
8: I el juvenil se va a proclamar campió d'un torneig a la Palma, Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
9: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas, eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho, soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos, eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto. Nuestro canto. Y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear. Nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas. Las ligas ganadas, las copas levantadas, tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
0: Un sentimiento eterno.
10: VCF Radio, l'informatiu del València.

0: Pues en el Pizjuán, Nema Borecome se soluciona la cosa, però ja t'ho dic, es mou el marcador en els demés partits.
1: Bueno, nosaltres amb este marcador, amb este empat, estaríem salvats i no dependríem dels altres resultats. Tot el que sigui guanyar o empatar, no depenem dels altres resultats ni molt menys. Bueno, pues la pilota que la recupera el València en este minut ja 20 de la primera part. Tenim ja molts amics ja connectats pues a través de Movistar en l'opció d'àudio, també seguint-nos per l'app i per la web. Te pots connectar a l'app i la web des de qualsevol part del món. I bueno, però tenim amics de en Movistar ja pues connectats, escoltant-nos i que també estan enviant-nos els seus missatges que anirem llegint poc a poc en la retransmissió d'este partit. Quan vol recuperar la pilota al València, Jesús Vázquez, ajudant-se ahir en Diego López. Diego López que busca el pase al centre. Se való ahí sí, para que siga Filip Urinić, el suís. Urinić y César Tàrrega amb la pilota. Ahí está tocando una otra vuelta César Tàrrega para Filip Urinić. El való arrere, buscanta era Xomert. Xomert que buscaba ahí el pase no para Jesús Vázquez. Ahora la pilota una otra vuelta en darrerida. Ahí de Guido, buscando ahí a centrals. Y el baló que juga ya César Tàrrega, tocando a Guido Rodríguez. Guido, Javi Guerra, una otra vuelta. Se va a lo arrere y es que replega tan cabe la Real Societat. No es dicha forach y eso es dificulta más que podamos arribar pues a terrín de hecho de la Real Societat. Ahora la trao Guido Rodríguez. Tàrrega, ara sí, Javi Guerra, ahí se'n va, Javi Guerra, venia Turrientes per darrere, però se l'emporta Javi Guerra, ve Javi Guerra, en ese duel en Turrientes s'han portat el baló, el de Xilet, ara buscant ahí a Guido Rodríguez, Xomer que se'n va cap amunt, Xomer que la toca, ojo que la torna a ficar d'Islària, llançament, gol, gol, gol, gol,
2: vamos,
1: gol, gol, gol, Hugo vamos. Duro, gol, Hugo Duro, Hugo Duro, gol, Hugo Duro, gol, el gol del Valencia, el gol de Hugo Duro que la avanza al marcador, en el minuto 22, la jugada es de Xomert, Uafetei, tota solete, se n'ha anat cap amunt, el central suís, li ha deixat la pilota ahí, a Hugo Duro, i ha marcat el golejador del València per a ficar el 2-1, que ve Xomert, com li l'ha col·locat a Hugo Duro, que per a mi no estava ni molt menys en fora de xoc, i el davanter, el golejador del València, que fica per davant al seu equip al marcador, 1-2, Hugo Duro.
0: Pues Hugo Duro que aplega per tercera temporada consecutiva als 10 gols en Lliga. És a dir, ja podem dir després de 3 temporades que Hugo Duro és un davanter que te garantitza mínim 10 dianes en competició domèstica. Un davanter madrileny que pues, estem veient una versió un poquet d'altibajos en tota la temporada, però sí que és de veres en quant a xoc, però les xifres es mantenen. Una jugada de Xomert que pues, està fent una... Jo diria que una gran temporada era ahí Xomert.
2: Vicent, la verdad, ¿churro?
0: Pot ser.
2: Pues los churros también valen, ¿sabes?
0: Pot ser, exacte, sí, totalmente.
1: Bueno,
0: totalmente.
1: Es un gran gol,
0: al final,
1: pero, no,
0: ya siga
1: gol,
0: més
1: bonico.
2: Es que te digo una cosa, remata con la espinillera y encima le pasa, bueno, le pasa ante las piernas.
0: Bueno, pero
2: no,
1: ánimo, que se la porta Diego López, se la porta Diego López. Atención Diego López, la dice ahí, pero Hugo Duro más escorat masa. El balón arrere, espera Javi Guerra. Ahora Javi Guerra que se la prepara, busca el llançament y el balón fora. Ha tingut el València el tercer. Ha tingut el València el tercer en esta jugada ahí que había iniciado Diego López, ha buscado el pase, pero Hugo Duro estaba más a escorar, Hugo Duro.
2: Y le come el terreno el defensor a Diego,
0: sí,
2: porque
0: pero,
2: Diego se iba solo.
0: Más aceleroso a lo mejor, Diego López. Sí. E igual en el CAP tenía una cosa.
2: Pero hay que ser así de valientes.
0: Sí,
2: joder,
0: sí,
2: si tú
0: total,
2: quieres conseguir ganar partidos, hay que ser valientes.
0: Totalment, de fet,
2: sí,
0: el València sempre ha funcionat millor siguent vertical que esperant en el seu camp i creant espais. Així que ahí veiem a Diego López, que al final pues, no ha pogut materialitzar, Hugo Duro no s'ho esperava, jo crec que
2: i mira que no actua con mala intención Diego,
0: No, ni molt menys.
2: Perquè en la,

0: posesión ninguno de los dos. Ninguno de los ya. La apreciación del árbitro. La apreciación del árbitro, porque el balón no, o sea, no lo tiene controlado ninguno de los dos.
1: Sí, no, pero
0: el último que lo toca es Homer.
1: Sí, pero Mesa ya ha dicho, como el pase sí que es de la Real, se interpreta que es una acción de Perey inminente, pero la Real, entonces sería esa tarjeta roja.
0: Yo te digo que es apreciación particular del árbitro, no, ni del VAR. El árbitro es el que está más cerca.
2: Pues anem a veure. Perquè Xomert està sent atès ahir. Han tingut que entrar el metge de camp del València, el doctor Antonio Fernández. I a veure si revisen o no la jugada, però roja directa, l'àrbitre a Xomert, que encara complicaria més la cosa. El València se quedaria en inferioritat numèrica.
1: Bueno, pues la cosa se fica negra. I ja veurem com se recupera el València, perquè, com diem, la solució eren els canvis. Ramazani, Sadik, Pepelu i Thierry, que estaven ja preparats per eixir al camp, però, clar, en 10 no és el mateix que 11.
0: Pepelu passarà a jugar de defensa, en sí, companyia segur, de Càrrega. Segur.
1: El que passa que, clar, a veure quin és la posició que deixes vacant. Imagina que Sadik solament en el...
0: Pues a jugar con 4-4-1.
2: Pues Xomer, que no se creu que l'hagin expulsat. Xomer, que està dient lliure, però m'has expulsat? Xomer, que no se creu que l'hagin expulsat. I Xomer, que se'n té que anar. I el València se queda en 10, se complica i molt la cosa en este final de partit. El València en 10 per l'expulsió de Xomer, que a mi no me pareix, des d'ací dalt no me pareix una targeta roja.
1: Bueno, tenemos pues,
0: el campo está muy rápido, el control se le va, el otro está listo, está más rápido, está más espabilado, le mete el cuerpo por delante.
2: Se va Hugo Duro, entra Sadik, el primer cambio, finalmente Sadik al terreno de choc, l'ex de la Real Sociedad.
1: Bueno, Corberán es bolsa valiente.
2: Se va Urinic. Y entra Thierry.
0: Por Pepelu.
2: Més canvis. El que va a hacer el Valencia. Se va Diego López. Y va a entrar Ramazzani. Diego López. De Ramazzani y Luis Rioja. Luis Rioja. Y Diego López. Y entren Pepelu. Pepelu y Ramazzani. Bueno, pues anem a veure. Anem a reordenar.
0: I Sadik.
2: I Sadik, sí. I Sadik. Quatre canvis. Ha sigut quatre canvis de colp. Però València en 10 per l'expulsió de Xomert.
0: Pues a mi me falta uno. Me has nombrado Pepelu, Sadik y Ramazzani. ¿Cuál es el otro? Ah, Thierry.
2: Thierry.
0: Por Unai.
2: Sí. No, pero Unai no.
0: Por Luis Rioja.
2: Per Luis Rioja. Ara, ojo a la falta que va a votar la Real Societat. Ahora ese baló. Pues la pilota acaba en córner. El baló acaba en córner. No, per la Real Societat. El baló que havia tocat el jugador del València finalment. I ese baló que anava al segon pal. De nou perill en la porteria del València. Córner ara per la Real Societat.
0: O sea que Ramazzani se pone en banda izquierda. I Tití...
2: Ara ordenarem sí. L'equip, Ricardo, ara ordenarem l'equip.
0: I manda a dreça a meter a Thierry.
1: M'ha quedat l'atenció que Corberán manté.
2: Estigam atents al córner. Que va votar la Real Societat. Allà va el córner. El baló d'Islària i Joja pilota. Amunt va Dimitrievski. Va Dimitrievski per a fer-se amb ella. El porter del València que colpeja en llarg.
1: Però fixa't pues... que Corberán... s'ha mantès firme de les seues decisions antes de l'expulsió, anava a fer esos quatre canvis i després de la roja pues, també s'ha mantès esos quatre canvis, a veure si hice el partit com tenia en ment i a veure què poden oferir.
2: Bueno, ara passa, està jugant Pepelu, Tàrrega i Unai. Jo crec que està jugant una defensa de 3 en Thierry en una banda, Jesús Vázquez en altra, en Guido Javi Guerra i dalt Ramazzani.

0: Sadik. Això és el que jo veig des de
1: Sadik. Imagina que anirà alternant en defensa en la banda i en atac en la doble punta en Sadik.
0: Ojo al balón a la esquena, que es la guañata y la Real Sociedad, el pase de Pablo Marín, el balón Islario y el cuarto de la Real Sociedad, fuera de choc. Estaba en fuera de choc, anulat. Anulat el gol de la Real Sociedad, estaba en fuera de choc.
2: ¿Cómo es posible que lleguen con tanta facilidad? Solamente con un pase largo. Joder, hacer marcas individuales, uno con uno. Es imposible, fíjate. Sí, fuera de juego.
1: Es un fuera de choc clarísimo, pero sí que es de veres que la Real en esta segunda parte está plegando al área valencianista en mucha facilidad.
2: Y con
1: Diu Ricardo Arias,
2: estamos
1: que al final igual una marca uno para uno es una buena solución, pero sí que es de veres que ahora que eres inferioridad numérica, pues con una defensa pues... en zona es lo que más acopla.
0: Pues ya dio el Valencia perdente en Anoeta. No li valdria, evidentemente, este resultat.
1: Gonzalo Guedes se prepara per entrar, ¿eh?
0: I el València en 10. El València en 10. Ojo, que ataca la Real Societat. Oyarzabal busca el llançament. El baló. Dimitrievski. Però estava en fora de xoc. Estava en fora de xoc. Menys mal que estava Dimitrievski. La jugada estava anul·lada, però... menys mal que estava ahí Dimitrievski. Para evitar que la Real Sociedad marcara el cuart.
2: Estamos cometiendo los errores típicos y tópicos de una defensa que no se habla. Porque esos errores de marcaje o que se te van así con esa facilidad, es que no nos hablamos. O no nos avisamos. Ten cuidado las espaldas, que te viene por la espalda.
0: Bueno, pues
2: que aparte para
0: Valencia saber. Tecanar a buscar ese gol del empate en este tram final de partido, en este minuto 32-77 que estem, porque este resultado olival se la tendría que jugar en la última jornada en Mestalla davante el Barça.
1: Y hay que buscar el gol como siga, ¿eh?
0: Sí, Iván Traguedes, altre ex del Valencia. Y otro jugador perillosísimo.
2: Pues más difícil que se ha puesto.
0: Se va Oscarsson.
2: O sea, por detrás en el marcador y con 10. Ahora sí que nos hace falta un golpe de suerte ahora.
1: Bueno, Damun, pues ya te di, Robi, Elx guanyant, Llevant guanyant, Alavés guanyant, Abórico Español guanyant. El Español ya se lliura definitivamente esa pelea per baixar a segona. I ara mateix, pues, els equips que tenen opcions de baixar a segona són Mallorca, Girona, Elx, Osasuna, Llevant, Alavés, Sevilla i València.
0: Bueno, pues... el baló... que trata ahí de... traure el València, César Targallar, que ahí buscant a Sadik, a veure Sadik, que avui s'enfronta al seu ex-equip... si és capaç de marcar ixe gol que necessitem, ixe gol que ens dona l'empat ja matemàticament la permanència, no esperar a l'última jornada. El baló de Pepelu, buscava el passe Pepelu.
2: Partido tan
0: a veure
2: tranquilo.
0: Javi Guerra, que arriba Javi Guerra, entra Javi Guerra d'Islària, continua Javi Guerra, el baló i per a Sadik no ha pogut arribar, la trau la pilota, la Real Societat la vol recuperar Pepelu, es vara Pepelu, ojo Pepelu no la pergues, que acaba perdent-la i el baló és per la Real Societat. La pilota que la recupera Ramazzani. Ha recuperat ixe balón Ramazzani. A veure Javi Guerra. El balón que el perd Javi Guerra. La recupera el Guido Vinga. Hi ha que tirar ahí de tot, de la casta, de l'orgull, de l'amor propi, perquè València està jugant en un jugador menys. Este tram final partit, el passe per a Ramazzani. A veure Ramazzani, busca el llançament. I el balón ahí no ha pogut rematar en condicions. Ramazzani. Pilota que la trau una altra volta, la Real Sociedad la vol recuperar Thierry, la recupera Thierry, vinga, Thierry, Ramazzani, buscava el passe per a Thierry, no l'ha eixit, la pilota que la vol recuperar, César Targa en la disputa d'ixe baló, s'havia avançat el central d'Aldaya, i estem ja en el minut 35, 80 de partit, tram final d'encontre, el València perdente 3-2, Després de ficar-se per davant al marcador, la Real Sociedad que li ha pegat la volta al partit pràcticament en dos minuts. Anava guanyant el València 1-2. I en pràcticament dos minuts la Real Sociedad ha empatat i després ha marcat Oscarsson el 3-2 que li està donant la victòria a la Real Sociedad.
1: El València que tenia que haver mantingut aquesta avantatge. Sí que és de veres que el gol de l'empat és un gol desafortunat, però igualment és el que diu Ricardo. Han hagut alguns desajustos defensius. El lateral tenia que haver eixit antes a pel extrem per a impedir que...
0: Ara era Javi Guerra que ho intenta. Javi Guerra se'n va. Javi Guerra busca el passe per a Sadik. Es barat Sadik. I ara recupera la pilota la Real Societat. Montenis la contra. El baloi per a Guedes. Ojo a Guedes, que busca el passe, canviant el xofer a Pablo Marín. Pablo Marín, la frontal de l'àrea. Pablo Marín, continua Pablo Marín, entra a l'àrea, però estava ara César Tàrrega, alta i vol treure la pilota. El baló, que no ha eixit. Finalment sí, és banda per la València. Servici de banda per la València. Vinga, va, un esforç final. Un esforç final en este partit. El València en inferioritat numèrica, perdent 3-2. Encara no estaria... salvat matemàticament. La pilota que la recupera la Real Societat. El baló de l'equip donostiarra. La trau en eixa ahí. Carlos Soler Thierry. Va també Guido Rodríguez. El baló que el perd Guido. I és per a la Real Societat.
3: Han escuchado una reemisión del Partit del València. VCF Media Radio. La veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment. VCF Media. VCF Radio. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol. I després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
0: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra! Vigo! Javi Guerra!
3: T'informem cada dia amb rigor.
4: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
3: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
3: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
3: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
3: Ni de la Academia.
0: Y el juvenil se va a proclamar campeón d'un torneig a la Palma, Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
3: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. El nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
8: Hola, soy Vicent Abril. Escolta tots els nostres partits en la ràdio oficial del club.

0: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.
1: Valencia, al cor del Mediterrani, és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol de la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi, en el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
2: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
3: Valencianistas, soy André Almeida. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
1: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra!
1: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
8: Hola, soy Gema. Sigue todos nuestros partidos en la radio del Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent pues, molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, en Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Robi.
1: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
2: Sí, com ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim, hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després, si mos ho pregunten. I entonces la vacunació en aquest grup de gent és molt recomanable. Nosaltres des dels serveis metges pensem que és una bona oportunitat d'aprofitar aquest moment, aquesta campanya que estan fent des de la conselleria, per assenyalar, encara que siga breument com fem així, els principals coneixements sobre aquest tema i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenim pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar en lo possible tot el resto d'infeccions que no anem a poder acudir en aquestes vacunacions.
1: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia. Doctor, anem allà a les preguntes.
2: Anem-hi.
1: Primera pregunta.
3: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
2: Bueno, en concepte general, una vacuna és un producte que s'obté actualment des dels laboratoris que porten part d'un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant ser fer-se en alguns paràsits, com el del paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona, tant de forma oral com en forma subcutània, o inclús algunes intramusculars, provoquen una resposta immunitària del cos que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bactèria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que li pugui incloure una malaltia important.
1: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als dos dies ha tingut una grip de por.
2: Sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment el que fa les vacunes establix quines són les cepes més patògenes d'aquesta temporada i se fiquen aquestes, però podria ser que casualment tu agarres una altra o que el que tu has agafat no és una grip, sinó que sigui un gran catarro associat al treball que està fent aquesta vacuna en el teu cos i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has que s'ha agarrat un gran catarro paregut a una grip.
1: Pues això me va passar. Però bueno, segona pregunta.
4: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
2: A día de hoy, no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els xicons. Són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubeola, la parotiditis, totes aquestes malalties que nosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar, i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això, i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són... la veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal de afavorir-la sempre que es puga.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, soc Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
2: Deuríem de vacunar-nos de les malalties que ocorrixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que potser ocorrixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunal. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
2: Una activitat física intensa és de veres que afavoreix la nostra salut, però les nostres defenses probablement són les víctimes de tota aquesta salut, perquè és de veres que l'exercici dona una certa defensa, una certa baixada de les defenses a nivell general. És per això perquè nosaltres insistim molt en els temes d'higiene, perquè evidentment els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles d'agarrar xicotetes infeccions tant en la pell com en l'aparato cardiopulmonar, i és per això que sempre defenem la menjada de verdura i l'aport de vitamines, que també són responsables un poquet de que els composants de la nostra immunitat, de les nostres defenses, que és el que vosaltres digueu, pues estiguen a un nivell adequat perquè no tinguem problemes de salut.
1: Quinta pregunta. A part de les vacunes, com se pot millorar, evidentment, aquestes defenses?
2: Bueno, ja ho vam dir. Bàsicament, en una cura higiènica, en uns hàbits saludables en quant a higiene, que ja parlareu la setmana passada, segons conegam, i després en una dieta rica en productes que, diguem, favoreixen això, bàsicament vitamines, bàsicament minerals, allò que està un poquet inclòs en la formulació del treball de les cèl·lules que són les responsables de controlar totes les infeccions que entren en el nostre cos.
1: Altra pregunta, penúltima.
7: Soy Aitor. Si la gripe se cura sola, ¿por qué nos tenemos que vacunar?
2: Sí, bueno, això ja... La realitat és que el fundament de la vacunació, a banda d'evitar en lo possible un número determinat de casos, sobretot se basa en intentar evitar les complicacions que duen en alguns casos. Per això normalment es recomana o s'exigeix que els grups de risc siguin els que se vacunen recomanablement, vull dir, la gent que és major i té algun problema cardiopulmonar, perquè és coneguda que la grip pot donar problemes de pneumonies o problemes a nivell pericàrdic, és a dir, de problemes de cor o de pulmons importants. Tota la gent que té problemes de aquest nivell, la gent que treballa en grups de risc, la gent que pot contagiar-se fàcilment en una persona perquè està treballant en ella, bàsicament pues, metges, infermers, tot el sanitari, el cos de mestres, tota la gent que té un contacte en gent que pot portar, perquè la facilitat de portar la grip és superfàcil, tant per la respiració com pel contacte personal.
1: I l'última pregunta.
8: ¿Quan me tengo que vacunar de la gripe?
2: Sí, la conselleria has començat la setmana passada, crec que ha enviat, no sé si a vosaltres us ha arribat, a mi ja m'arriba perquè sóc has estat ahí ficat i sempre ens arriba. Acuérdate que a partir d'esta setmana hay que vacunarse de la gripe. I van fer una campanya que dura des d'ara octubre fins a Nadal o gener, on en els centres de salut esta vacuna és gratuïta absolutament i es recomana que tots els gent grup de risc, inclús la gent que té que practica un esport de forma intensa, perquè és gent que és més proclive a agafar aquesta infecció.
1: Bueno, doctor, pues t'ha segut la secció de avui de les vacunes, i ja dic, recalcar, és important vacunar-se.
2: És absolutament fundamental. No perdre ni una.
1: Molt bé. Bueno, pues sap que està triomfant aquesta secció, no?
2: Ho sé.
1: És de les més escoltades, eh?
2: Personalment, te ho puc comentar, perquè quan jo tinc contacte amb els xicons i amb els pares dels xicons, m'ho diuen que ho han sentit i que els ha agradat.
1: Pues bueno, pues anem a continuar setmana darrere de setmana, i un dia li faré una suggerència. El tema de la veu, què hem de fer, com previndre els constipats, perquè un servidor se constipa molt. Sí, i entonces, sí. Vull que dediquem un dia això, podrem fer, una pregunteta li podré fer, no?
2: Jo te prepararé un bon speech un dia sobre què fer en la veu.
1: Gràcies, doctor.
2: Vale, a tu.
9: VCF Radio, on millor son en els gols del València.
10: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad, 25 euros para gastar en la entrada de un partido, prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
11: Valencia, al cor del Mediterrani, es la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
12: Hola, soy Mario Glaver, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció d'hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara en seu conta tot i en seu explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats, eh?
2: Sí.
1: Però bueno, vaya. La veritat és que l'horatge tampoc acompanya, eh?
2: No, la veritat
1: fred,
2: és que
1: fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen a la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de la acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, amb certes juvenils, els que deixes i faltes ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càrie, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si yo fuera un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim dintre les dents i que això pugui produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: N'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que els almorzars que no estem en casa pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
4: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
2: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sapiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga menejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es menege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lent possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
2: Això me ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. Val? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement, i s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana, pues, ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorres i falta d'agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar, i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar, i lo molt aconsellable és fer-lo així.
1: Quarta i última pregunta.
6: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
2: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dos maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea molt, molt important, que a vegades s'oblidem d'ella, i que aquesta tarea, en la força que tenim que fer, que és una força important, és difícil poder-la fer quan tens una dentadura en càries. La càries és una infecció de la dent que conlleva una pèrdua de la zona externa de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu, si mastegues, vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar... No, això és una manera. L'altra manera és la forma indirecta. I és el que parlàvem abans. Per ells, demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades amb problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones cel·lulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrilars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no corrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar l'odontòleg a l'hora de revisar.
1: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene pues, dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
2: Correcte, sí, sí, ja que fer-ho.
1: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
2: Moltes gràcies. Espero que se passe pronto això.
1: Vinga, gràcies.
2: Vinga, adéu.
7: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdo nuestros partidos en la Radio del Valencia.
8: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
9: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. clavos en la grada, sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
10: Cesteam les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
11: VCF Radio, la radio oficial del València Club de Futbol.

0: Taquillor de VCF Media.
1: Abuelo, avui sempre estaré agraït perquè gràcies a tu sóc valencianista. No saps el que significa per a un net poder-se abraçar com tu i jo ho fem en cada gol del nostre València. També discutir pels canvis, xocs de l'equip, simples anècdotes que fan únic cada partit. Tu dius que estàs oblidant-te de moltes coses, però sé que d'este lloc mai ho faràs, i si no, estaré al teu costat per a posar-te una i altra vegada este vídeo. Com tots, no sabem quan aquesta pandèmia mundial ens deixarà tornar a casa, o simplement quan serà l'últim partit de la nostra vida. Però vosaltres, els més majors, més encara. Gràcies a tots i cada un de vosaltres per tot el que heu viscut, per tot el que heu lluitat al costat del nostre escut i gràcies per fer que vegem el València com algo més que un sentiment. Estic segur que tornarem a casa, tornarem a Mestalla. I ho farem, jo amb Abuelo i tots vosaltres junts, amb una gran lliçó de vida apresa.
2: A tot el valencianisme. Soc Juan Roc i soc de la Palada de Bona i de la Penya Valencianista Balaguer. No tinc paraules per descriure Mestalla. Es considera com si fos a casa. Durant la meva vida hem tingut moltes victòries i també moltes derrotes. En casa jo he educat a la meva família el valencianisme. Jo he nascut valencianista i sóc i seré des de que muica. Me sabria molt de mal oblidar això. I en l'últim partit, pues, la meva vida no vull anar-me'n sense anar-me'n de front, diguent, amunt de València!
0: El millor de VCF Media.
3: Hola, soy Pepe Lu. Vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.
4: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
5: Hola, soy Hugo Duro. Escucha todos los partidos en la radio oficial del club.

0: el millor de VCF Media.
1: Jo tinc 90 anys. Quan vaig venir al Vestallà? Pues 75 anys, com a mínim. Oh, però, perquè jo, antes de treure el meu passe, jo venia tots els diumenges també. Des que tenia 7 anys. Jo deixava de gastar en altres coses, però no fugo, no? Aquí el valencià dona el que té i el que no té. Per què? Perquè té amor a una cosa que l'han parit a Xina. Puigates, Claremont, tants jugadors valencians, i altres que han vingut, Epi, Borrostissa, jugadors extraordinaris que han passat a la història de València. Posteriorment, has tingut altres jugadors, que el València ha sigut campió diverses vegades, i a Liga, i Copa, i totes les copetes que hi ha per ahí. Sí, que són molt grans, tu. Jo estic molt content del meu equip. Els meus fills, els dos xics que tinc, i la xica també, són valencianistes de pura cepa. El meu netet és igual o més. I és molt gran això, eh? I tindre un equip com el València Club de Futbol, en la quantitat de copes i trofeus que ha guanyat, és un orgull per al poble valencià.
2: Vostè, Vicent? Qui som?
1: Tu, Sàries. No t'havia de conèixer jo a tu? Un gran honor per mi, que no l'esperava. Era i és una institució en el València Club de Futbol. És molt gran. És més gran del que jo me creia. Hasta que me mulga, seré valencià. Jo no sé si m'emportaré la bandereta i t'apagarà. Un honor i un orgullo. Visca el València Club de Futbol.
0: El millor de VCF Media.
3: Hola, soc Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Ràdio.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Ràdio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
4: Javi Guerra, l'Itària, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
5: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
6: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
7: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
8: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
9: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. ADN VCF.

El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.

0: bueno, pues està tratant de resoldre el seu futur, la seva eixida del València. Recordem que la passada temporada ell va estar pues cedit i bueno, i esta temporada pues també ja dic, ixa anava a ser la decisió que havia pres el club juntament amb l'entrenador, el CEO de futbol i la secretaria tècnica. I ha sigut el motiu pel qual s'ha quedat a València, resolguent el seu futur. El València està treballant en la seva eixida i anem a estar, pues, jo crec que en les pròximes hores, pròxims dies, jo crec que pot quedar resolt el seu futur després de lo que va ser, ja diem, la seva sessió la passada temporada, recordem al Colònia, no? Pues en guany també, esta temporada, ja dic, també el club està treballant en aquesta eixida de Txenc i estarem pues pendents quan pues se produïsca pues aquesta eixida ja de manera oficial. Así pues la contarem. Com se va produir en el dia d'ahir, Víctor, pues l'eixida ja de Batiste Santa Maria. Estava en el mateix cas, gent que Batiste Santa Maria. Batiste Santa Maria se va confirmar en la vesprada d'ahir. Ja dic, pendents ara del central turc de gent que resolga la seva eixida del València.
1: Con la salida de Santa María se confirma el primer adiós en este mercado, en esta planificación de cara a la próxima campaña. Como decía Robi, ayer por la tarde lo hizo el club oficial. Ya os decíamos que estaba en Grecia, que tenía permiso para negociar con el PAOK su vinculación con el conjunto griego, y el Valencia en ese comunicado trasladaba que había alcanzado un acuerdo para la desvinculación contractual de Baptiste Santa María, el centrocampista francés que puso fin de esta manera su etapa como valencianista, después de haber militado durante un curso en nuestra entidad, habiendo disputado 22 partidos oficiales entre la Liga y la Copa del Rey, anotando un gol frente al Athletic Club en la jornada 5 de la competición. Bueno, pues así está el apartado de las salidas, el club trabajando en la de Txenc, y vamos a ver en qué más movimientos en cuanto a situaciones de futbolistas que no cuentan para Carlos Corberán, al igual que, como decíamos en la jornada de ayer, y más allá de las cuatro situaciones de fichajes que ya se han dado y la ampliación del vínculo de Stole Dimitrievski, el Valencia, Robi, trabaja en reforzar otras demarcaciones.
0: Sí, ja dic, el CEO de futbol, Ron Gurley, que està així, també acompanyant l'equip en este stage d'esta pretemporada, així a Olot, juntament amb la secretaria tècnica, continuen treballant en reforçant l'equip. Després dels quatre fitxatges que ha fet el València, ara se busca pues tancar un lateral dret, que és una de les posicions que necessita reforçar l'equip, perquè ja hem contat que lo de Dimitri Fulquier, encara que està en tram final de la seva recuperació, pues és una posició, evidentment, que el València necessita reforçar, i és el lateral dret, en el que a hores d'ara el València, ja dic, pues està treballant en reforçar aquesta posició. N'hi ha altres demarcacions, també pues un jugador de banda, perquè recordem que Diego López està lesionat de llarga durada i és altra de les posicions a reforçar. Bueno, pues en això ja dic que està treballant el València, i a medida que se vagin produint pues notícies que puguem pues contar de manera pues oficial, així les contaré, Víctor, però de moment i se són les novetats en quant al mercat del València en estos dies. Confirmada la eixida de Batiste Santa Maria, Txenc s'està treballant també en la seva eixida. Jo crec que en les pròxims dies podem tindre ja pues notícies, per això s'ha quedat a València buscant un lateral dret, que ara és pues lo prioritari on està pues el València centrat, després d'haver fet ja quatre incorporacions, quatre fitxatges.
1: Así está la situación del Valencia a esta hora de hoy, martes 14 de julio de 2026. Repasada toda la información en nuestra portada, nosotros hacemos una pausita y, lo dicho, vamos a conocer un poquito más cómo son las instalaciones en las cuales se encuentra nuestro equipo desde ayer por la tarde, habiendo trabajado en la mañana de hoy, y así va a seguir hasta el próximo sábado por la tarde.
2: Hola, soy Hugo Duro. Escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
3: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos.

0: que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
1: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
0: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio.
2: Seguimos en el informativo y os decíamos, queríamos conocer un poquito más las instalaciones en las cuales desde hoy está trabajando el equipo de Carlos Corberán hasta el próximo sábado, donde ya los nuestros regresarán de nuevo a casa, a tierras valencianas. Instalaciones del Royal Bear Training Center. Ya nos ha contado un poquito Rovira lo que ha sido, por ejemplo, la mañana, algunos detalles, pero nosotros queremos conocer muchos más aspectos del cuartel general del Valencia Club de Fútbol, el lugar en el que se están preparando los nuestros a lo largo de toda la semana, de la mano de Mireia Morera, que es la CEO del Royal Bear Training Center. Hola Mireia, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
2: Bueno, encantados de repetir. Un año más el Valencia vuelve a las instalaciones del Royal Bear Training Center.
3: Doncs sí, la veritat és que estem molt i molt contents i il·lusionats de poder tornar a tenir aquí a tot l'estaf tècnic i a tot l'equip, tots els jugadors del Valencia a les nostres instal·lacions. Per tant, bueno, entenem doncs, que si repeteix l'experiència és perquè han tingut una bona experiència i, per tant, molt il·lusionats d'obrir-los de nou les portes de casa nostra.
2: Eso, desde luego, cuando uno repite, es que la experiencia del curso pasado fue muy positiva.
3: Així ho entenem, sí, i tant.
2: Bueno, ¿cómo están siendo estas primeras horas del Valencia allí ya trabajando? Lo hemos contado esta mañana, primera sesión, primer entrenamiento de los nuestros en un lugar que cuenta con todo tipo de servicios para poder desarrollar un periodo como el que va a llevar a cabo nuestro equipo esta semana.
3: Doncs sí, la veritat és que estem molt il·lusionats, tal com imagino que t'explicaven ara, ja han entrat aquí a les instal·lacions, han fet el primer entrenament, els hem tingut doncs, en el gimnàs, fent una mica de sessió tècnica preparatòria, han anat també a l'auditori a fer doncs, una miqueta de xerrada prèvia abans de l'entrenament i ja han utilitzat un parell de camps de futbol. Estan nosaltres aquí a les nostres instal·lacions, tenim tres camps de futbol 11, mides FIFA, amb diferents zones d'activació per poder fer també escalfament. I res, ja han utilitzat dues zones i han fet doncs, ja una mica de preparació, primer entrenament, després d'un viatge. Per tant, bueno, molt contents i la veritat és que molt il·lusionats de tenir-los, com et deia.
2: Estamos viendo imágenes de lo que ha sido el trabajo de la mañana de hoy en unas instalaciones que se encuentran dentro de un paraje que es espectacular y muy propicio para lo que quiere el equipo, que es concentración y trabajo durante esta semana.
3: Sí, jo crec que la part més positiva que tenim aquí a les nostres instal·lacions del Royal Bear Training Center bàsicament és l'exclusivitat, tant sigui del training center com de l'hotel. Tenen tota l'exclusivitat de les instal·lacions, Aquí justament queda la finca molt tancada, on estan fent doncs, tota l'activitat física i, per tant, bueno, crec que és molt positiu per ells poder tenir doncs, aquest entorn segur, de confiança. Saben que no hi ha càmeres, que no hi ha aficionats i, per tant, és un espai que és poc conegut, que des de fora la gent no s'imagina el que hi ha dintre, no? I jo crec que és la part més positiva que tenim de les nostres instal·lacions. Aquesta exclusivitat, aquesta tranquil·litat, aquest tracte tan personal i tan proper amb tots ells. I això, sobretot a mi el que m'agradaria destacar de l'equip que tenim treballant aquí és el tracte que estem 24/7 pendents d'ells i bueno, jo considero que ara ja més enllà d'un equip ja tenim una relació molt més enllà i són amics, vull dir que molt il·lusionats de tenir-los de nou a casa.
4: Està contant-nos Mireia, evidentment, i ho estem veient també, aquestes instal·lacions que el València, pues, com ja hem comentat, coneix ben bé de la passada temporada, però és que són unes instal·lacions, ja dic, en uns camps d'entrenaments magnífics, en un gimnàs autènticament espectacular. I Mireia, conta-nos també, perquè a part del València, que està fent este estatge de pretemporada, aneu a tindre també a tres equips, no?, en els pròxims dies.
3: Sí, així és. Nosaltres ara ens trobem en plena temporada alta i bueno, evidentment és perquè bueno, estan fent un parón i estan fent la pretemporada del que els hi ve a tots aquests equips. Per tant, estem molt il·lusionats que ens hagin escollit a nosaltres. Tenim la setmana vinent el Girona, llavors tindrem també el Castelló i més enllà doncs, tindrem el Barça B, el Barça Juvenil, el Vés Calderón, tenim també el Terrassa, per tant, bueno, són unes instal·lacions que la veritat és que ara, a dia d'avui, ja són de referència i la veritat és que estem molt il·lusionats que la gent segueixi repetint, segueixi fent confiança amb nosaltres, amb la nostra empresa i de ben segur que espero que sigui un any més un èxit.
4: Sí, perquè ja diem, repetim de lo que va ser la temporada passada, enguany de nou així, i bueno, estem parlant de les instal·lacions, dels camps d'entrenament del València, sí, al Royal Albert Training Center, que Víctor, i això, pues, Mirià, encara ens ho puc detallar un poc més. Ells també gestionen l'herba d'alguns dels grans estadis de la Lliga, de l'Estadi Metropolitano de Madrid o el camp de l'Espanyol. Per això diem que bueno, que els camps d'entrenament són top, Mireia.
3: Sí, moltes gràcies. Sí, nosaltres tenim una empresa dintre del grup, som diferents empreses. Nosaltres, des de Bloom, som els responsables de gestionar el Royal Albert Training Center, aquesta instal·lació, però a més, dintre de la mateixa finca, dintre de les mateixes instal·lacions, tal com bé comenten, tenim una zona de producció on Royal Albert, una empresa referent en el que és el manteniment i obres de camps de futbol professional i que justament estem ara amb el València fent la ciutat esportiva i bueno, treballant també conjuntament amb ells amb el nou estadi. Nosaltres aquí fem el que és la producció de gespa híbrida. Aquest any tindrem aquí els camps que tenim aquí just avui al vespre, ens dediquem ja a treure-los per portar-los en els camps de l'Estadi Metropolitano de Madrid i el camp de l'Espanyol. Per tant, bueno, tenim diferents facetes, no?, dintre del món del futbol professional i il·lusionats també per aquests projectes i tant.
2: Antes, cuando te preguntaba en primera instancia, Mireia, por las instalaciones, por todo el trabajo que va a realizar el Valencia y los medios de los que dispone, hablábamos, por supuesto, de las instalaciones en cuanto al verde, al césped se refiere, pero hacía alusión Rovira al gimnasio, también a sala para poder realizar charlas, sesiones de vídeo, es decir, las vuestras son unas instalaciones en las cuales cada año vais introduciendo también mejoras y tratando de dar cabida a todo lo que supongo que os demandan los diferentes clubes, entidades que acuden a vosotros para estar allí concentrados.
3: Totalment. Jo sempre m'agrada explicar que l'experiència és un grau, no?, que diuen. Llavors, sí que és veritat que els primers anys hi posàvem molta il·lusió, moltes ganes, però que no teníem unes instal·lacions potser de la cabuda de un equip d'una primera divisió com pot ser el València, no? Mm-hmm. Poc a poc hem anat millorant, poc a poc hem anat invertint i a dia d'avui tenim unes instal·lacions que considero que són de les millors d'Espanya, amb tota l'humilitat del món ho dic, però crec que estem al nivell d'altres instal·lacions esportives d'aquí a Espanya que són referència, i a dia d'avui, com et dic, tenim tres vestuaris, hem innovat també amb una sala d'afició, per tant aquí s'hi poden fer partits amistosos sense cap mena de problema perquè hi ha espai per tothom, sales de premsa, un auditori per fer xerrades tècniques, un gimnàs amb vistes exteriors a la vegetació o a la gran natura que tenim aquí, que per mi és un dels trets diferencials que tenim, a diferència doncs, de molts altres, i a més doncs, sempre m'agrada destacar la qualitat del gespa que donem amb aquest... amb aquesta col·laboració que tenim, evidentment, amb una empresa també familiar de la família nostra, que és Royal Verd. Per tant, crec que fa un cúmul, no? Crec que fem el llacet, no? O posem la cirereta en el pastís amb aquesta gespa que realment és el que busca l'equip i, per tant, intentem sempre estar a les expectatives del que el client, en aquest cas el València, busca.
2: Uh-huh. I ara que no nos oye nadie, nos estamos portando bien, ¿no? Bueno, no somos muy exigentes en tiquismiquis.
3: Home, estem supercontents.
2: Que passo factures, eh?
3: La veritat és que siguent un equip professional del nivell que és, jo l'any passat us ho vaig comentar i em va sorprendre molt, perquè a vegades venen equips que no són de primera divisió però que tenen moltes més exigències o que creuen que poden demanar o poder reclamar molt. En aquest sentit, el València, bueno, és com estar a casa, no? Ens sentim com a casa amb ells, són supereducats. A mi sempre m'agrada destacar el tema de les aigües, que normalment vingui l'equip que sigui, tira les aigües, ho deixa tot desordenat. El València no, o sigui, tant els jugadors com l'equip de l'estaf tècnic, o sigui, són super, super educats i malauradament, perquè penso que és que seria de primer de carrera, no? O sigui, seria bàsic que tothom doncs, fos educat i coordinés les coses, però no és així, la realitat no és aquesta i el València en això destaca moltíssim i jo des del primer dia em vaig sorprendre molt i els hi vaig explicar i vaig comentar amb l'estaf, perquè per mi és un dels trets diferencials, a part de tot l'equip tècnic i l'humilitat i l'equip humà que hi ha darrere, que és espectacular, sobretot m'agradaria això, destacar que són responsables, són humils i són molt i molt bona gent.
4: Mira, Víctor, a tu que t'agraden els festivals, precisament en aquestes sí. Instal·lacions on està entrenant-se el València estos dies, fins el dissabte, així a aquestes magnífiques instal·lacions del Royal Training Center, Royal Verd Training Center, el passat cap de setmana se va celebrar un festival, el Festival Vallviva, que és un festival solidari, benèfic, vingueren més de 10.000 persones, y bueno, entre a tres artistes va a estar Antonio Orozco, Ana Torroja. Contanos, Mireia, com va anar ixe festival, no? Que té un caràcter molt solidari i molt especial per a vosaltres, no?
3: Sí, em fa molta il·lusió que treguis aquest tema perquè sí que crec que és una de les arrels o dels valors que tenim a l'empresa o en el grup familiar. Com bé comentes, nosaltres fem un festival solidari degut a un diagnòstic d'un càncer que va ser del meu pare, ara fa 6 anys, malauradament va ser diagnosticat d'un càncer de pàncreas molt avançat i en un moment com aquell, tan complicat, que ni tan sols podia caminar, per dir-ho d'alguna forma, que estava molt i molt fluix, molt dèbil, ell va voler obrir les portes de casa nostra, obrir aquesta finca perquè la gent pogués retornar i venir a abraçar-se. Estic parlant que era just després del Covid. Per tant, l'objectiu era crear un punt de trobada per abraçar-nos i retrobar-nos de nou. I d'allà, doncs, poc a poquet, hem intentat anar professionalitzant el festival. Tots els beneficis, sempre des del primer any, han anat destinats a la investigació i recerca de malalties oncològiques. I tenim moltíssimes empreses que hi col·laboren, a molts assistents. Per tant, bueno, és un festival una mica diferent, amb una vessant solidària que per mi és el valor fonamental. I per mi ara, actualment, després de 2 anys que ens deixés el meu pare, aquest festival és l'ànima, no?, del meu pare, és un homenatge que li fem anualment a ell i ens agrada doncs, explicar que la gent volem que vingui a celebrar la vida, volem que vingui a viure intensament.
2: Que bonito.
3: I en aquest cas el clem d'aquest any ha estat que volem que la gent visqui també, o sigui, visqui aquesta experiència per ell, però també per als altres, per les persones que malauradament ens han deixat, que no estan entre nosaltres físicament, però que de ben segur hi són d'una altra forma. Per tant, bueno, crec que és un valor molt, molt bonic i que m'agrada destacar de l'empresa, així que super agraïda també que hagueu tret aquest tema. Gràcies.
2: Recién terminada la sexta edición, estaremos pendientes para la del año que viene de ese Festival Valviva, que como nos comentaba Mireia, mantiene el compromiso de destinar los beneficios a la investigación de enfermedades oncológicas, y que ha contado en estos días atrás, por ejemplo, con gente de la música como Antonio Orozco, Ana Torroja, también Mare Mundi, Terapia de Shock. Han sido cuatro jornadas de música con fines benéficos, y sobre todo, y lo más importante, cuando siempre hablamos de una enfermedad como es el cáncer, destinar a la investigación, que eso es importante, y eso es salud para nuestra sociedad. Mireia, que ha sido un auténtico placer charlar contigo en esta primera jornada en la que están los nuestros ya por ahí trabajando a pleno rendimiento, que si ves que alguno baja el listón, manténlo a raya, que es una semana de mucha intensidad, de mejorar, de cargar pilas, y qué mejor lugar que las instalaciones en las que nos encontramos. Un placer, muchas gracias, como siempre, por el recibimiento y el trato que nos otorgáis. Un fuerte abrazo.
3: Muchas gracias a vosotros, de corazón. Un abrazo fuerte. Chao.
2: Pues ya conocemos un poquito más cómo es el lugar en el que se encuentra el Valencia Club de Fútbol, en el que está Josep Rovira, después de que el Valencia, Robi, haya trabajado, lo decíamos, en la mañana de hoy, el equipo haya comido, esté descansando, y esta tarde, nuevo entrenamiento.
4: Sí, a partir de les sis i mitja, Víctor, com ja hem comentat, esta sessió per la vesprada, van a ser sessions de matí i vesprada, la que va fer el València, així a aquestes instal·lacions del Royal Albert Training Center, des d'avui i fins el dissabte, que disputen aquest primer partit de la pretemporada davant el Petro de Luanda. Ja dic que este matí la primera sessió, esta vesprada a les 6 i mitja, jugadors que acaben de dinar, ara estan descansant a les seues instal·lacions, i avui també pues, una nit va ser molt especial, perquè després de l'entrenament els jugadors soparan a les 9 de la nit, i ahí tenen previst pues, en un dels salons d'este hotel vore el partit de la selecció espanyola i les semifinals del Mundial davant França. Evidentment el València pues està centrat en el seu treball de pretemporada, però també molt pendent de lo que faci la selecció espanyola esta nit en aquestes semifinals davant França.
2: Esperemos que desde el hotel de concentración del Valencia ellos vivan el triunfo de la selección española, como todo el país estamos deseosos de que lleguen hoy las 9 de la noche para ver esa semifinal frente a Francia, para muchos la final anticipada del Mundial. Robi, mañana volvemos hasta el lugar en el que os encontráis, hasta ese cuartel general donde está el Valencia Club de Fútbol, trabajando a lo largo de la semana para conocer todos los detalles de cómo evoluciona la preparación de los nuestros, ¿de acuerdo?
4: Demà ho contarem, Víctor, així en directe de l'informatiu del València, i si no, pues atents a les xarxes socials del València, si es produeix alguna notícia, ahí la contarem.
2: Hasta mañana, Josep Rovira, y nosotros hacemos una última pausa porque tenemos que hablar del Valencia Mestalla y del Valencia Club de Fútbol Femenino.
5: Hola, soy Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
0: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
6: VCF Radio, la Academia.

0: Uy, creo que hemos perdido la comunicación con Josep Rovira desde el hotel de concentración del Valencia Club de Fútbol, que nos estaba contando pues esa situación ya sabida por todos vosotros. Y es que los jugadores lesionados no iban a estar junto con el resto de sus compañeros, ya que los de larga duración se encontraban aquí en la ciudad deportiva de Paterna, evolucionando de sus respectivas lesiones, de sus respectivas dolencias, siguiendo con el plan de trabajo estipulado, teniendo en cuenta que no pueden llevar una pretemporada al uso y que aquí lo tienen todo acondicionado para estar en las mejores manos posibles y avanzar en esas recuperaciones. Creo que ahora sí hemos recuperado la comunicación con Josep Rovira. Decíamos, Robi, efectivamente, que los lesionados de larga duración aquí tienen todas las comodidades en esta ciudad deportiva de Paterna para trabajar y para evolucionar de manera positiva y lo antes posible, ojalá verlos, aunque todavía queda tiempo por delante, según qué casos, para que estén junto al resto de sus compañeros.
1: Sí, així estava previst també, Víctor, no? Que aquests lesionats de llarga durada, el cas de Copete, pues, també pues, ja diem de Diego López o Alberto Marí o Sergi Canós, se quedaran en la ciutat esportiva de Paterna tractant-se. Allí també, pues, així, evidentment, pues, ha viatjat bona part del cos mèdic, els fisios, els readaptadors, i, bueno, i estan també, ja dic, que, pues, pendents dels jugadors, però allí, evidentment, en el cas, ja dic, pues, sobretot de Copete i de Diego López, era millor que continuaran els seus processos de recuperació en la ciutat esportiva de Paterna. No és el cas, com ja hem comentat, de Dimitri Fulquier, que ja està, diguem, en el tram final de la seva recuperació. Ahir ja també contarem que havia pues, fet treball al marge del grup en la ciutat esportiva Paterna, i sí, va ser també pues, el treball que va fer el lateral de Guadalupe així en aquestes instal·lacions i en aquest primer estatge de pretemporada del València Olot.
0: Y un estrés de pretemporada que, por supuesto, cuenta con una nutrida presencia de jugadores de la academia. Y por eso también saludamos ya en este informativo a Vicent Burgueto. Hola, Vicent, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, Prada, Víctor. En moltes ganes de ver el stage del primer equipo en Girona.
0: Porque son hasta 9 los jugadores de la academia que se ha llevado Carlos Corberán a lo largo de estos días, tenerlos controlados, viéndolos evolucionar en el día a día. Cuéntanos quiénes son. Algunos de ellos ya han tenido presencia y debut en el primer equipo, pero es un número importante de jugadores para preparar esta semana intensa de trabajo.
2: De fet, repasant dades, pues alguno ja sap lo que és inclús marcar en el primer equip del València. En la porteria estan Vicent Abril i Alain Gómez, dos jugadors que van anar a ese Mundial Sub-20 del desembre passat, Vicent Abril en Espanya i Alain en Argentina. Vicent Abril, que ha sigut el davanter titular, sempre que ha estat disponible, ha estat en el València Mestalla, un porter que és un segur baix el poste i també té molt bona eixida de pilota i en el xoc aeri la veritat que es fa molt gran. És un porter promoder en el xoc de peus. També està Alain Gómez, que en la porteria, pues, òbviament, és un segur perquè té uns reflejos espectaculars. Li hem vist fer molt bones parades. Iker Córdoba, en la línia de la defensa, este és possible que siga més conegut per al públic en general perquè ha estat esta temporada passada cedit en el Mirandés de la Liga Hypermotion. També pues ja sap lo que és marcar en el primer equip. Recordem que en 2024, en desembre, va marcar en Copa del Rei a baló parat, on és prou fort, i pues també cal recalcar que és un central en agressivitat, zurdo, que sempre crida l'atenció en un defensa, i en molt bona eixida de baló, i els duels, a més, el sol guanyar. Sap quan anar a terra i quan no. També està Rubo Iranzo, altre conegut.
0: Otro que ha debutado i que també ha marcado.
2: Exacte, altre golejador, encara que no siga lo més comú en els defenses del primer equip, i també la novetat, Amos Guanyala, que va plegar este mercat d'hivern passat a Paterna, es va integrar a la perfecció en l'equip, generació 2006, i un Guanyala que la veritat que el manejo en les dos cames és brutal, tant en la dreta com en l'esquerra, molt bona eixida de baló, també va bé als duels i molt bona toma de decisions, encara que a vegades algun microinfarto ha pegat així en el de Puigades, però per sort no ha fet ninguna estropecha ahí en la línia defensiva. També passem al mig del camp en Aaron Mañol que encara està en el seu últim any juvenil, ja que és categoria any 2008, però la veritat que s'ha fet molt gran en Òscar Sánchez En la segunda parte de la temporada, exacto, muy bien, te viste en modo de más se te escapa una, Víctor Barea, Aaron Mayol que ha renovado y es un centrocampista en muy buena técnica, sí, es físico, pero también tiene muy buen peo, muy buena presa de decisión. Si a mí lo que más me impresiona de Aaron Mayol es la capacidad que tiene para destruir la jugada del rival y para construir la jugada del Valencia. También en la línea de ataque está David Otorbi, Rodri Gamón y Mario Domínguez. David Otorbi, conegut, el debutant més jove de la història del València Club de Futbol, ho va fer front al Celta i en Lliga front al Futbol Club Barcelona. La veritat que David Otorbi, bueno, un extrem molt ràpid, molt habilidós, sí que de veres que ell, encara que siga dret, juga sempre a cama natural, que estem molt acostumats a que en el futbol d'avui en dia juguen a cama canviada, doncs no, David Otorbi és pegat a la línia de cal, i en Òscar Sánchez, la veritat que ha pegat un pas endavant, ha millorat possiblement una assignatura que tenia pendent, que era pues esa presa de decisions, decidir millor en els últims metres. Ho ha pulit en esta segona temporada i ha acabat com un autèntic animal. De fet, pues s'ha guanyat la renovació, vamos, en el camp de sobre. Altre que renovat ha sigut Mario Domínguez, que va fer 16 gols ni més ni menys en el filial valencianista, pesa clau per a que el València Mestalla poguera pues aconseguir ese Isa permanència, quan va vindre Òscar Sánchez, 9 gols consecutius, quasi res, Víctor. Uh-huh. I, per últim, Rodri Gamón, generació 2007, un jugador que, així no com anècdota, ha plegat en cadets des de segona regional i any a any ha anat guanyant-se en el camp tot el crèdit que té avui en dia en Paterna. Estava en el juvenil, divisió d'honor, va pujar al València Mestalla, encara que ell sempre ha jugat, de fet, en el juvenil ho hem vist de nou, ha jugat sempre en el front d'atac, ja sigui de davanter o d'extrem. En el València Mestalla va pujar a jugar de lateral dret, sí, però
0: la veritat que... Haciéndolo muy bien.
2: Exacte, de fet, fent inclús gols en la posició de lateral dret, 4 gols va lograr en 16 partits en el València Mestalla la temporada passada. Este any serà també una peça clau en el filial valencianista en el seu primer any d'amateur. Així aquests són els nou canterans del València Club de Futbol. No sé si me dice algun tintero, si no me ho recordeu, però jo crec que és prou complet l'anàlisi.
0: Pues junto a David Otorbi, que és el futbolista que recuerden debutó más joven en el primer equipo del València Club de Futbol en aquella participación en Copa del Rey. Robi, son los nueve futbolistas que se ha llevado Carlos Corberán y que están trabajando con la dinámica del equipo a lo largo de la presente semana, y el míster teniéndolos controlados y siguiendo su voluntad de muy cerquita.
1: Sí, són els nous canterans que ens ha contat Vicent Burguete, que ja pues, venien acompanyant i fent el treball de pretemporada en el que ha sigut la primera setmana de treball en la ciutat esportiva de Paterna, després d'haver passat les proves mèdiques i físiques l'equip. Van estar treballant en companyia de l'equip a Paterna i ara, pues, com hem dit, també van acompanyar a l'equip així, en aquestes instal·lacions del Royal Air Training Center, a Olot, i aquests nous jugadors pues, canterans, que evidentment pues, van fer una molt bona pretemporada en el Mestalla, també en el juvenil, i ara pues, també tenen ixe premi, el d'estar pues, ajudant a l'equip en els entrenaments, així, ja dic, en este treball de pretemporada.
0: En unas instalaciones que ahora en unos minutos vamos a conocer mucho mejor, de la mano de Mireia Morera, que es la CEO de Royal Bear Training Center, para que nos explique con detalle cómo es el cuartel general en el cual está el Valencia Club de Fútbol por segunda pretemporada consecutiva, y en un lugar en el que Robi no está Cenk, el futbolista turco que está trabajando en su salida y por lo tanto no ha viajado junto con la expedición valencianista a esta semana de trabajo y de concentración.
1: Sí, Chen, que bueno, pues está tratando de resolver el seu futuro, la seua eixida del Valencia. Recuerden que la pasada temporada iba a estar pues cedit y bueno, y esta temporada pues també, ja dic, ixa anava a ser la decisió que havia pres el club, juntament amb l'entrenador, el CEO de futbol i la secretaria tècnica. Ixa ha sigut el motiu pel qual s'ha quedat a València, resolguent el seu futur. El València està treballant en la seva eixida i anem a estar, pues, jo crec que en les pròximes hores, pròxims dies, jo crec que pot quedar resolt el seu futur després de lo que va ser, ja diem, la seva sessió la passada temporada, recordem al Colònia, no? Pues enguany també, esta temporada,

0: cuenta con todo tipo de servicios para poder desarrollar un periodo como el que va a llevar a cabo nuestro equipo esta semana.
1: Doncs sí, la veritat és que estem molt il·lusionats, tal com imagino que t'explicaven ara, ja han entrat aquí a les instal·lacions, han fet el primer entrenament, els hem tingut doncs, en el gimnàs, fent una mica de sessió tècnica preparatòria, han anat també a l'auditori a fer doncs, una miqueta de xerrada prèvia abans de l'entrenament, i ja han utilitzat un parell de camps de futbol. Estan nosaltres aquí a les nostres instal·lacions, tenim tres camps de futbol 11, mides FIFA, amb diferents zones d'activació per poder fer també escalfament. I res, ja han utilitzat dues zones i han fet doncs, ja una mica de preparació, primer entrenament, després d'un viatge. Per tant, bueno, molt contents y la verdad es que muy ilusionados de tenerlos, como te decía.
0: Estamos viendo imágenes de lo que ha sido el trabajo de la mañana de hoy en unas instalaciones que se encuentran dentro de un paraje que es espectacular y muy propicio para lo que quiere el equipo, que es concentración y trabajo durante esta semana.
1: Sí, yo creo que la parte más positiva que tenemos aquí en las nuestras instalaciones del Real Verde Training Center básicamente es la exclusividad, tan seguida del training center com de l'hotel. Tenen tota l'exclusivitat de les instal·lacions. Aquí justament queda la finca molt tancada on estan fent doncs, tota l'activitat física i per tant, bueno, crec que és molt positiu per ells poder tenir doncs, aquest entorn segur, de confiança. Saben que no hi ha càmeres, que no hi ha aficionats i per tant és un espai que és poc conegut, que des de fora la gent no s'imagina el que hi ha dintre, no? I jo crec que és la part més positiva que tenim de les nostres instal·lacions. Aquesta exclusivitat, aquesta tranquil·litat, aquest tracte tan personal i tan proper amb tots ells. I això, sobretot a mi el que m'agradaria destacar de l'equip que tenim treballant aquí és el tracte que estem 24/7 pendents d'ells i bueno, jo considero que ara ja més enllà d'un equip ja tenim una relació molt més enllà i són amics, vull dir que molt il·lusionats de tenir-los de nou a casa.
2: Està contant-nos Mireia, evidentment, i ja ho estem veient també, aquestes instal·lacions que el València, pues, com ja hem comentat, coneix ben bé de la passada temporada, però és que són unes instal·lacions, ja dic, en uns camps d'entrenaments magnífics, en un gimnàs autènticament espectacular. I Mireia, conta-nos també, perquè a part del València, que està fent aquest estatge de pretemporada, aneu a tindre també a tres equips, no?, en els pròxims dies.
1: Sí, així és. Nosaltres ara ens trobem en plena temporada alta i bueno, evidentment és perquè bueno, estan fent un parón i estan fent la pretemporada del que els hi ve a tots aquests equips. Per tant, estem molt il·lusionats que ens hagin escollit a nosaltres. Tenim la setmana vinent el Girona, llavors tindrem també el Castelló i més enllà doncs, tindrem el Barça B, el Barça Juvenil, el Vés Calderón, tenim també el Terrassa, per tant, bueno, són unes instal·lacions que la veritat és que ara, a dia d'avui, ja són de referència i la veritat és que estem molt il·lusionats que la gent segueixi repetint, segueixi fent confiança amb nosaltres, amb la nostra empresa i de ben segur que espero que sigui un any més un èxit.
2: Sí, perquè ja diem, repetim de lo que va ser la temporada passada, enguany de nou així, i bueno, estem parlant de les instal·lacions, dels camps d'entrenament del València, sí, al Royal Albert Training Center, que Víctor, i això, pues, Mirià, encara ens ho puc detallar un poc més. Ells també gestionen l'herba d'alguns dels grans estadis de la Lliga, de l'Estadi Metropolitano de Madrid o el camp de l'Espanyol. Per això diem que, bueno, que els camps d'entrenament són top, Mireia.
1: Sí, moltes gràcies. Sí, nosaltres tenim una empresa dintre del grup, som diferents empreses. Nosaltres, des de Bloom, som els responsables de gestionar el Royal Albert Training Center, aquesta instal·lació, però a més, dintre de la mateixa finca, dintre de les mateixes instal·lacions, tal com bé comenten, tenim una zona de producció on Royal Albert, una empresa referent en el que és el manteniment i obres de camps de futbol professional i que justament estem ara amb el València fent la ciutat esportiva i bueno, treballant també conjuntament amb ells amb el nou estadi. Nosaltres aquí fem el que és la producció de gespa híbrida. Aquest any tindrem aquí els camps que tenim aquí just avui al vespre ens dediquem ja a treure-los per portar-los en els camps de l'Estadi Metropolitano de Madrid i el camp de l'Espanyol. Per tant, bueno, tenim diferents facetes, no?, dintre del món del futbol professional i il·lusionats també per aquests projectes, i tant.
0: Antes, cuando te preguntaba en primera instancia, Mireia, por las instalaciones, por todo el trabajo que va a realizar el Valencia y los medios de los que dispone, hablábamos, por supuesto, de las instalaciones en cuanto al verde, al césped se refiere, pero hacía alusión Rovira al gimnasio, también a sala para poder realizar charlas, sesiones de vídeo, es decir, las vuestras son unas instalaciones en las cuales... cada año vais introduciendo también mejoras y tratando de dar cabida a todo lo que supongo que os demandan los diferentes clubes, entidades que acuden a vosotros para estar allí concentrados.
1: Totalment. Jo sempre m'agrada explicar que l'experiència és un grau, no?, que diuen. Llavors, sí que és veritat que els primers anys hi posàvem molta il·lusió, moltes ganes, però que no teníem unes instal·lacions potser de la cabuda de... un equip d'una primera divisió com pot ser el València, no? Mm-hmm. Poc a poc hem anat millorant, poc a poc hem anat invertint i a dia d'avui tenim unes instal·lacions que considero que són de les millors d'Espanya, amb tota l'humilitat del món ric, però crec que estem al nivell d'altres instal·lacions esportives d'aquí a Espanya que són referència i a dia d'avui, com et dic, tenim tres vestuaris, hem innovat també en una sala d'afició, per tant aquí s'hi poden fer partits amistosos sense cap mena de problema perquè hi ha espai per tothom, sales de premsa, un auditori per fer xerrades tècniques, un gimnàs amb vistes exteriors a la vegetació o a la gran natura que tenim aquí, que per mi és un dels trets diferencials que tenim, a diferència doncs, de molts altres, i a més doncs, sempre m'agrada destacar la qualitat del gespa que donem amb aquest... amb aquesta col·laboració que tenim, evidentment, amb una empresa també familiar de la família nostra, que és Royal Verd. Per tant, crec que fa un cúmul, no? Crec que fem el llacet, no? O posem la cirereta en el pastís amb aquesta gespa que realment és el que busca l'equip i, per tant, intentem sempre estar a les expectatives del que el client, en aquest cas el València, busca.
0: Uh-huh. I ara que no nos oye nadie, nos estamos portando bien, no? Bueno, no somos muy exigentes, no tiquismiquis.
1: Home, estem supercontents.
0: Que passo, no? Factures,
1: la La veritat és que siguent un equip professional del nivell que és, jo l'any passat us ho vaig comentar i em va sorprendre molt, perquè a vegades venen equips que no són de primera divisió, però que tenen moltes més exigències o que creuen que poden demanar o poden reclamar molt. En aquest sentit, el València, bueno, és com estar a casa, no? Ens sentim com a casa amb ells, són supereducats. A mi sempre m'agrada destacar el tema de les aigües, que normalment vingui l'equip que sigui, tira les aigües, ho deixa tot desordenat. El València no. O sigui, tant els jugadors com l'equip de l'estaf tècnic, o sigui, són super, super educats i malauradament, perquè penso que és que seria de primer de carrera, no? O sigui, seria bàsic que tothom doncs, fos educat i coordinés les coses, però no és així, la realitat no és aquesta i el València en això destaca moltíssim i jo des del primer dia em vaig sorprendre molt i els hi vaig explicar i vaig comentar amb l'estaf perquè per mi és un dels trets diferencials, a part de tot l'equip tècnic i l'humilitat i l'equip humà que hi ha darrere, que és espectacular, sobretot m'agradaria això, destacar que són responsables, són humils i són molt i molt bona gent.
2: Mira, Víctor, a tu que t'agraden els festivals, precisament en aquestes instal·lacions on està entrenant-se el València estos dies, fins el dissabte, així a aquestes magnífiques instal·lacions del Royal Training Center, Royal Verd Training Center, el passat cap de setmana se va celebrar un festival, el Festival Vallviva, que és un festival solidari, benèfic, vingueren més de 10.000 persones, y bueno, entre otros artistas va a estar Antonio Orozco, Ana Torroja. Contanos, Mireia, ¿cómo va a ir ese festival, no? Que tiene un carácter muy solidari y muy especial para vosotros, ¿no?
1: Sí, em fa molta il·lusió que treguis aquest tema perquè sí que crec que és una de les arrels o dels valors que tenim a l'empresa o en el grup familiar. Com bé comentes, nosaltres fem un festival solidari degut a un diagnòstic d'un càncer que va ser del meu pare, ara fa 6 anys, malauradament va ser diagnosticat d'un càncer de pàncreas molt avançat i en un moment com aquell, tan complicat, que ni tan sols podia caminar, per dir-ho d'alguna forma, que estava molt i molt fluix, molt dèbil, ell va voler obrir les portes de casa nostra, obrir aquesta finca perquè la gent pogués retornar i venir a abraçar-se. Estic parlant que era just després del Covid, Per tant, l'objectiu era crear un punt de trobada per abraçar-nos i retrobar-nos de nou. I d'allà, doncs, poc a poquet, hem intentat anar professionalitzant el festival. Tots els beneficis, sempre des del primer any, han anat destinats a la investigació i recerca de malalties oncològiques. I tenim moltíssimes empreses que hi col·laboren, a molts assistents. Per tant, bueno, és un festival una mica diferent, amb una vessant solidària que per mi és el valor fonamental. I per mi ara, actualment, després de 2 anys que ens deixés el meu pare, aquest festival és l'ànima, no?, del meu pare, és un homenatge que li fem anualment a ell, i ens agrada, doncs, explicar que la gent volem que vingui a celebrar la vida, volem que vingui a viure intensament.
0: Que bonito.
1: I en aquest cas, el clem d'aquest any ha estat que volem que la gent visqui també, o sigui, visqui aquesta experiència per ell, però també per als altres, per les persones que malauradament ens han deixat, que no estan entre nosaltres físicament, però que de ben segur hi són d'una altra forma. Per tant, bueno, crec que és un valor molt, molt bonic i que m'agrada destacar de l'empresa, així que superagraïda també que hagueu tret aquest tema. Gràcies.
0: Recién terminada la 6ª edició, estaremos pendientes para la del año que viene, de ese Festival Valviva, que, como nos comentaba Mireia, mantiene el compromiso de destinar los beneficios a la investigación de enfermedades oncológicas. Sí que ha contado en estos días atrás, por ejemplo, con gente de la música como Antonio Orozco, Ana Torroja, también Mare Mundi, Terapia de Shock. Han sido 4 jornadas de música con fines benéficos y, sobre todo, y lo más importante, cuando siempre hablamos de una enfermedad como es el cáncer, destinar a la investigación, que eso es importante, y eso es salud para nuestra sociedad. Mireia, que ha sido un auténtico placer charlar contigo en esta primera jornada en la que están los nuestros ya por ahí trabajando a pleno rendimiento, que si ves que alguno baja el listón, manténlo a raya, que es una semana de mucha intensidad, de mejorar, de cargar pilas, y qué mejor lugar que las instalaciones en las que nos encontramos. Un placer, muchas gracias, como siempre, por el recibimiento y el trato que nos otorgáis. Un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias a vosotros, de corazón. Un abrazo fuerte. Chao.
0: Pues ya conocemos un poquito más cómo es el lugar en el que se encuentra el Valencia Club de Fútbol, en el que está Josep Rovira, después de que el Valencia, Robi, haya trabajado, lo decíamos, en la mañana de hoy, el equipo haya comido, esté descansando, y esta tarde, nuevo entrenamiento.
2: Sí, a partir de les 6:30, Víctor, com ja hem comentat, esta sessió per la vesprada, van a ser sessions de matí i vesprada, la que va fer el València, així a aquestes instal·lacions del Royal Albert Training Center, des d'avui i fins el dissabte, que disputen aquest primer partit de la pretemporada davant el Petro de Luanda. Ja dic que este matí la primera sessió, esta vesprada a les 6:30, jugadors que acaben de dinar, ara estan descansant a les seues instal·lacions, i avui també pues, una nit va ser molt especial, perquè després de l'entrenament els jugadors soparan a les 9 de la nit, i ahí tenen previst, pues, en un dels salons d'este hotel, vore el partit de la selecció espanyola i les semifinals del Mundial davant França. Evidentment, el València pues està centrat en el seu treball de pretemporada, però també molt pendent de lo que faci la selecció espanyola esta nit en aquestes semifinals davant França.
0: Esperemos que desde el hotel de concentración del Valencia ellos vivan el triunfo de la selección española, como todo el país estamos deseosos de que lleguen hoy las 9 de la noche para ver esa semifinal frente a Francia, para muchos la final anticipada del Mundial. Robi, mañana volvemos hasta el lugar en el que os encontráis, hasta ese cuartel general donde está el Valencia Club de Fútbol, trabajando a lo largo de la semana para conocer todos los detalles de cómo evoluciona la preparación de los nuestros, ¿de acuerdo?
2: De nuevo contaremos, Víctor, así en directo del informativo del Valencia, y si no, pues atents a las redes sociales del Valencia, si es produce alguna noticia, ahí la contaremos.
0: Hasta mañana, Josep Rovira, y nosotros hacemos una última pausa porque tenemos que hablar del Valencia Mestalla y del Valencia Club de Fútbol Femenino.
3: Hola, soy Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
4: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Now Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
5: VCF Radio, la Academia.

0: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informatiu. VCF Media Radio. La radio del sentiment. Van a escuchar una reemisión del Partit del València.
1: Este es l'11 del València que vol assegurar avui matemàticament la permanència. Sí, en Anoeta davant la Real Societat en la porteria. Està en un gran moment, està sent salvador i decisiu. El porter de Macedònia, Stole Dimitrievski, en defensa, banda dreta, va continuar jugant de lateral. El basc Unai Núñez, parella de centrals per al suís Erai Xomert. I avui exercint de capità el d'Aldaya, César Tàrrega. La banda esquerra per a Jesús Vázquez, perquè José Luis Gallà està lesionat. Avui Jesús va jugar en ixe lateral esquerre, en Guido Rodríguez, l'argentí, Filip Urinic, en el doble pivot en el centre del camp del València. Les bandes per al Sevilla, Luis Rioja i el guajín Diego López, que ve de marcar el gol de l'empada davant el Rayo Vallecano. De segon punta alliberat ahí el de Chilete, Javi Guerra, i dalt el golejador del València, Hugo Duro. I per part de la Reial Societat, Mataracho, que va alinear un equip en moltes novetats, en molts canvis. Alex Remiro en la porteria, en defensa, banda dreta con Diem, per avui capital que diu adeu a Reial Societat, Elustondo, parella de central, Zubeldia i Joan Martín. Aye Muñoz en la banda esquerra, centre del camp per Alex del València, Carlos Soler, Beñat Turrientes i el gallec Bryce Méndez, i el trident ofensiu per a Pablo Marín, el Ruiz, el rus Zaharian, i dalt l'islandès Oscarsson. Xiurarà el navarrès Josu Galek. En este àrbitre pues no hem pogut guanyar esta temporada, perquè ens ha pitat dos partits: la derrota en Mestalla davant el Celta de Vigo i l'empat en Mendizorroza davant l'Alavés. Esperem que avui n'hi hagi més sort amb este col·legiat navarrès, que estarà ajudat pel VAR per David Gálvez Rascón, el col·legiat madrileny que estarà en el VAR. Pues tot està preparat, tot està pront per a que siguin les 7 de la vesprada en punt, 2 minuts. Tenen que començar tots els partits a la mateixa hora, per això ja els dos equips estan sobre el terreny de xoc. L'àrbitre també ha esperat a que siguin les 7 en punt per a que comencen tots en el mateix horari. I ja sabeu, avui el partit és televisat per Movistar. Els que tingueu pues, Movistar en casa, teniu l'opció d'àudio 5. En l'opció d'àudio 5 podreu escoltar els comentaris de Ricardo Arias, de Vicent Burguete i de servidor així en Anoeta per a este partit entre el València i la Reial Societat en este penúltima jornada de Lliga, diumenge 17 de maig, així en Donosti, en Sant Sebastià. El València buscant assegurar matemàticament ja la permanència. Li val guanyar, li val l'empat, també fins i tot perdent, i si se dona sèrie de resultats també estaria salvat, però ja diem, volem la victòria, volem acabar bé esta temporada, com vos hem contat en la prèvia d'este partit que està a punt de començar. Así en Anoeta, ahí está el València, ahí está Javi Guerra, Diego López, esperante el árbitre pues xiule l'inici del partit. Estem ja pues en el compte enrere perquè queden segons per a que siguin les 7 de la vesprada. Ja dic, tots els partits han de començar a la mateixa hora en esta jornada unificada de la Lliga. Pues tot està preparat, així en l'estadi de Anoeta, i estan les senyals horàries. Les 7 de la vesprada, espera a rebre l'ordre Josu Galek, el col·legiat navarrès, per a que comence el partit a Sina Noeta entre la Reial Societat i el València. Pues va a començar el partit. Vinga, València, lo que hem dit, a per la victoria, asegurar ya matemáticamente la permanencia en esta penúltima jornada de Liga. El primer balón ya que ha ficado ahí el Valencia, la dicha pasar Javi Guerra para que se embacha fuera, y el servicio de banda favorable para el Valencia. Pues Javi Guerra, lo que diem, de segon punta, ahí Mesa Liberati, Urinich, Uy, en compañía de Guido. Urinich que avui juga en el joc de Pepelu, és el canvi respecte a l'altre dia, més els que estan lesionats, Jesús Vázquez i Unai Núñez per Gallà i per Renzo Sarabia. Bueno, pues la pilota en moviment que l'ha ficat en llarg el porter Stoli Mitreski, pues de porteria a porteria pràcticament, per a les mans de Alex Remiro, i el que hem comentat, Ricardo Arias, a oferir un bon partit, una bona imatge, a veure si podem repetir el bon partit que ferem, les bones sensacions que va oferir l'equip en Bilbao fa dos, pues no, la setmana passada, no anar allà més lluny, pues avui així en San Sebastián, en Noeta.
2: Pues vamos a ver la actitud, ¿no?, de los jugadores, que son los auténticos protagonistas. Todos dependemos de ellos. Ahora ya el partido está empezado. Ahora ya las cábalas, las estadísticas, ahora ya es un simple partido de fútbol, 11 contra 11. Esperemos que no 12 contra 11. Y nada, pues a ver cuál es la actitud del equipo. Y si se siente fuerte y con confianza, ¿no? Y bueno, a ver si obtenemos un resultado positivo que nos hace mucha falta.
1: Bueno, pues valor para la Real Societat, y que una Real Societat que tampoco se juga res en este partido. Ellos ya están salvados matemáticamente en los 45 puntos que tienen. També a jugar competició europea per ser campions de Copa. Ojo que ataquen ells. Oscarsson busca la centrada i més mal que no ha arribat per a la rematada, per a la segona jugada. Penxen el baló dins l'àrea. Ojo al rechaz, el llançament i gol.
2: Era fora de juego,
1: gol Oscarsson. De la Real Societat de Ayen Muñoz. Acaba de marcar Ayen Muñoz als dos minuts de xoc. Ja dic, en la segona jugada venia Ayen Muñoz i acaba d'avançar a la Real Societat al marcador.
2: No sé quién se lanza al suelo.
1: El gol del lateral esquerre de la Real Societat.
2: No sé quién se lanza al suelo a interceptar el balón, el remate y la desvía. No sé si es Tárrega o Unai. Pero tengo mis dudas, en el pase que... En el centro que realiza Oscarsson, yo creo que... No sé.
1: Oscarsson centra, ahí no troba rematador. No, la jugada continúa, no, ells centren des de la dreta, ahí entra Ayen Muñoz, sol, entra a l'àrea i en un llançament, pues, marca i avança la Real Societat al marcador 1-0 als dos minuts de xoc.
3: De totes formes, això és el que me referia, que al final els jugadors, encara que siguin suplents, com és el cas de Ayen Muñoz, 4 partits sense jugar, pues al minut 3 te claven un gol. És el que me referis, que és primera divisió, i per molt que l'altre equip jugui en més o menys suplents, pues els propis jugadors que volen mostrar la millor versió per a convencer al tècnic i també a l'afició.
2: No podíamos empezar peor, ¿eh?
1: Bueno, pues no podíem tenir, no podíem començar pitjor les coses, però bueno era encara igual, molt de partit.
2: Igual,
1: acaba de començar.
2: Igual sirve para bien.
1: Sí. Pues ja dic, si l'equip encara queda molt de partit per davant, però bueno, no era este el començament esperat en este partit, que als dos minuts pues marcarà la Real Societat, s'avançar al marcador amb el gol d'Ayen Muñoz. Bueno, pues encara queda temps, per a reaccionar i per a refer-se con se sol dir, Ricardo,
2: Pues sí, esa es la única esperanza que nos queda, ¿no? Que acaba de empezar el partido.
3: Es más, Robi, Ricardo, vos vaig a donar una dada, y es que es el primer gol como profesional en primera división de Ayen Muñoz en toda la seva vida, desde la temporada 2018-2019. Du en el primer equipo, y sin que, pues ya diem, es un cop de realidad de que el Valencia no es pot confiar, pero molt menos que esa baralla per la Sens, bueno, per la Sens no, per la permanencia, disculpeu, la tinga prou acomodada.
1: Bueno, pues venga, no han comenzado el partido. A ver si son capaces de reaccionar en cara.
2: Por cierto, ahí está lloviendo o hay posibilidad de lluvia.
1: Está Núbol.
2: Porque
1: está
2: aquí Núbol. Está cayendo una, Robi, pero de
3: así,
2: cuidado,
3: así literalmente es como ahora mateix el partido de València. Ahora mateix ha sido un tro, así en Paterna, igualet que el gol de Ayen Muñoz.
1: Así está Núbol, de momento no plou. Bueno, pues ahora ataca el València, no vore esa jugada. Arriba Diego López, línea de fons, evita que el balón isca. Ahora que intenta Diego López, Diego López que cao. Y es falta, le han fet falta a Diego López. La falta lateral era Jesús Vázquez, el que entraba era Jesús, el que entraba Perisha banda, había desdoblado ahí a Diego López y la falta es a Jesús Vázquez, la falta que va a botar el Valencia en la par lateral derecha de la frontal del área de la Real Societat. El Valencia buscant empatar el partit en este començament d'encontre després d'eixe gol que ha marcat Ayen Muñoz per a la Real Societat. Allà va la falta que va votar Filip Urinich, el suís. Ja falta lateral, allà va Urinich al llançament. Anem a veure si el baló parat. Podem aprofitar el baló. El llançament directe per dalt. El llançament directe de Filip Urinich anar per dalt del travesser de la porteria. Dale Remiro, que trau ràpid en llarg, tractant ahí de sorprendre. Un baló llarg ahí per a Pablo Marín, però bé, ha arribat ahí per a recuperar la pilota al València, Filip Urinich. La juga Jesús Vázquez, ara per a Javi Guerra. El baló del de Xilet en la pilota, jugant darrere, buscant ahí línies centrals, Tàrrega. Per a Dimitrievski, Guido, tocant-la ahí, arrere de nou per a que la traga Tàrrega. I és ara Luis Rioja, el que juga. Arrere ahí per al lateral, però Unai Núñez, que ja va ser lateral l'altre dia quan va entrar substituint a Renzo Sarabia, i avui de nou Jesús Vázquez recuperant la pilota. Ahí està Jesús amb el baló, té que xora arrere, pressiona la Real Societat, així de baló nostra, i ahí està traguent ixa pilota ara arrere per al seu porter, per a Stole Dimitrievski, trau en curt Guido, i ara ahí per a Erai Schomert, per a que se'n vagin cap amunt el València. Ahí está Schomert, cambiante el choc completamente a banda dreta. Bueno, que pot arribar Luis Rioja. Pot arribar Luis Rioja, arriba el Sevilla. Ahí té que recular i buscar ese pase arrere. Való ficar-lo una altra volta per a que jugue Filip Urinich. Urinich i Guido. Guido tocant-la ahí per a Diego López. Per dins, ara canvia el choc a l'esquerra. Per a Jesús Vázquez, desdobla Diego. Per ixa banda esquerra, la torna a col·locar, a veure ixa pilota islària, per a Javi Guerra, Javi Guerra que busca el llançament i gol!
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra, gol! ¡El gol del empate del Valencia! ¡El gol de Javi Guerra! ¡Minuche, choc! ¡Bona la jugada ahí! ¡Que se ha marcado el Valencia! ¡Que vea definite! ¡Javi Guerra! ¡Para empatar el partido! ¡Para ficar el 1-1 al marcador! ¡Que ve le ha pegado! ¡Javi Guerra! ¡El de Xilet! ¡La jugada! Era bona ahí, per ixa banda esquerra que havia protagonitzat el València, buscat el passe ahí per a Javi Guerra, que l'ha col·locat ahí perfecta, el passe, el pontete que li ha fet Diego López, com se l'ha preparat Javi Guerra, i el gol de l'empat del València, 1-1.
3: El gol de Javi Guerra que ahí veíem, la combinació, la que va a decir de Paterna, Diego López, Javi Guerra, dos jugadors que s'entenen a la perfecció i al final és qüestió de temps, pues Diego López, ja veiem, gol en l'últim partit, ara assistència, el jugador asturí, a veure si recupera un poc de confiança, perquè quan té confiança, sense cap dubte és un jugador, un actiu molt valuós de la plantilla. I ahí estem, Javi Guerra, segon gol de la temporada i l'ajusta al pal més lluny, al segon pal, on no aplega Àlex Remiro. Javi Guerra que fa gala de la seua qualitat.
1: Un gran gol, Ricardo,
2: lo, lo más importante es igualar la contienda, porque en el minuto dos que te marquen te hace pensar en qué vamos a hacer ahora si se nos echan al traste todos los planes, ahora tenemos que remontar y lo mejor que podía ocurrir es esto, ¿no? Que empatáramos rápidamente. Ahora empieza un partido nuevo, Y más allá de que, bueno, nosotros hemos tenido un error, porque en la jugada del gol, cuando recibe ahí en... saltan tres jugadores nuestros y ninguno logra despejarla. Y ahora también, ahora creo que Javi, por las cercanías hacia la portería, hacia Remiro, hay tres jugadores de la Real que no le entra ninguno, y salva a los tres de una manera, pues bueno, de la única manera que podía conseguir el gol, ¿no?
1: Un gran gol, sí señor, de Javi Guerra, para empatar el partido al minuto 8, y lo que dice Ricardo, para reaccionar rápido después del gol de la Real Sociedad. Un Javi Guerra que en esa posición, Ricardo, ahí de segon punta, de segon davanter, més alliberat ahí de... Bueno, yo creo que ahí dona molt bon rendiment Javi,
2: Es que Javi tienes que liberarlo de trabajo defensivo. Para eso están Guido y está Ugrinić. Y Luis Rioja y Diego López. Y bueno, porque si no dice, bueno, pero ¿con cuántos atacamos? Solamente con Hugo Duro contra cuatro defensas. Pues bueno, la aportación de Javi se está viendo, ¿no? Es un jugador que llega con mucha facilidad, tiene buen disparo y lógicamente hay que aprovecharlo.
3: Una bueno, Javi pues... Guerra que com dèiem al principi de partit, quan hem vist l'11, que al final rendia sent més còmodo, més prop de l'àrea rival que de l'àrea pròpia. Jo crec que és un jugador per a veure el futbol de cara i no d'esquena, en aquesta posició de número 6, més retrasada que l'hem vist en ocasions. I pues, ahí ves, al final Javi Guerra és un jugador que té un talent espectacular, però hi ha que saber localitzar-ho i també pues, saber traure-lo a la palestra.
1: Bueno, pues 1-1, minuto 11 de esta primera parte, sí, en Anoeta. 1-1, minuto 11 de esta primera parte, sí, en Anoeta. En este empate, el Valencia estaría salvado matemáticamente en esta penúltima jornada de Liga. Cuantara voltra la pilota en defensa, ataque en Eich, la Real Sociedad pilota a la izquierda para Jay Muñoz, tocanla ahí. Precisamente el balón para Carlos Soler, que volvía a filtrar esa pilota, no le hicit. Recupera la pilota Valencia, rere Guido. Guido para... César Tárrega, el Wii Capital Valencia, que golpecha la pilota larga buscando Hugo Duro, corre el madrileño, ahí está Hugo Duro en el control de la pilota, se le va el control a Hugo Duro, ni se pase ya que le había colocado César Tárrega, pero lo que di en Ricardo era vos reaccionar rápido y el Valencia, pues guafete, a los 3 minutos marcaba Jay Muñoz.
2: Pedíamos
1: 5 minutos después empatada de nosotros.
2: Pedíamos la dosis necesaria de suerte. Y la hemos tenido, porque si ellos han tenido suerte en su gol, nosotros también hay que reconocer que la hemos tenido, porque el balón pasa entre las piernas de tres jugadores, de tres defensores. Pero bueno, ya, estamos empatados,
1: bueno,
2: que
1: pues,
2: lo bueno.
1: Ahora juega la Real Sociedad, ni a falta de Guido Rodríguez, la falta del miscampista argentí del Valencia.
2: Bien hecha, hombre. Cortas un contraataque a la primera.
1: Sobre Óscarsson, el davanter islandés de la Real Sociedad.
2: La verdad que a este jugador pocas tácticas defensivas le podemos dar,
3: Exacto.
2: Pocas enseñanzas defensivas.
3: Sí, ya ve curtido, recordem.
2: Aparte que también sabe hacer las faltas.
3: Exacto, es
2: y en el sitio donde las tiene que hacer. Para que no le castiguen con
3: molt important, perquè una cosa és fer-les faltes, que per això qualsevol jugador pot fer una falta, i altra, saber on fer-les i quan fer-les.
1: Bueno, pues ara és la Real Societat el que vol treure la pilota des del seu terreny de xoc, canviant el xoc a eixa banda esquerra per a Zaharian, el jugador rus, la deixa ahí per Aye Muñoz en el lateral, Aye Muñoz i Zaharian, tocant-la ahí per a Brais Méndez, ara rei una altra volta buscant ahí a centrals, espera que siga Zubeldia i John Martín, estos centrals avui de la Real Societat, portant sisa pilota, de nou a banda esquerra, ara Brais Méndez sobrint, tocant-la per allà Muñoz, ara en Erras, recuperem nosaltres la pilota bona, a veure què volia eixir, però no puc controlar i se való Javi Guerra en condicions, i la pilota de nou per a la Real Societat.
2: Ai.
1: Ahí está Beñat Turrientes, el miscampista, formant ixe tribot en Carlos Soler i en Brais Méndez, ixe 4-3-3 que ha plantejat Matarazzo, l'entrada
3: bueno,
1: de la Real Sociedad
3: que
1: en este partit.
2: Javi, Vicent, cuando aprenda a protegerse el balón con el físico que tiene, con el cuerpo que tiene, va a ser un jugador completamente diferente.
3: Tiene unas cualidades que
2: no, porque aparentemente cuando pierde ese tipo de balones parece que sea un jugador muy confiado. Y lo que tiene que hacer es
1: cara.
2: Aprender a protegerse con su propio cuerpo, a defender el tipo de jugadas que hace él.
3: Y, bueno, y que es un jugador también en envergadura, que al final es un jugador grande. Y parlant de migcampistes i de migcentros, fixa't, Robi, Ricardo, també fixeu vos, que al final la Real Societat té un mig del camp que és Turrientes, Soler i Breix Méndez, lo que li permet que Turrientes es quede més endarrerit, i tant Carlos Soler com Breix Méndez mos poden fer ahí per ahir. Bona lectura de Corberán a priori en Ugrinic, que imagina que s'encarregarà més de Carlos Soler i de Guido, que estarà en Breix Méndez quan estiga més proper, i això és una de mitja punta.
1: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia en este minuto ya, 15, primer cuarto de hora de partido ya completa sin Anoeta, empatante el Valencia 1-1, después del gol que marcaba, se avanzaba la Real Sociedad, empataba.

0: Javi Guerra. 5 minuts després, ara juga el València. És Diego López el que juga darrere, buscant ahí Guido Rodríguez. Guido, més darrere, buscant ahí a centrals. A César Tàrrega. I ahí està César Tàrrega. I Unai Núñez. Baló ara a l'esquerra. Baló ahí per a Jesús Vázquez, que endarrereix ahí la pilota per a que la traga el baló. La Reial Societat en servici de banda. Ahí està Beñat Torrientes. Arrere i xevaló per a centrals, per a que jugui ahí el Ustondo. Ara per a Allen Muñoz. Arrere una altra volta, buscant ara i se passe per a Zubeldia. I el baló que trau ara Àlex Remiro en llarg, buscant ahí a Pablo Marín. Nixa banda dreta la Real Societat. Baló ahí per a Beñat Torrientes. La toca arrere per a que jugui ahí Zubeldia. Zubeldia per a Allen Muñoz. I ara sembla que el partit s'ha equilibrat un poc més, eh? Jo crec que ara el València està més assentat. Després de l'1-1 jo crec que li ha assentat bé Ricardo. L'equip està, pues yo creo que me he ordenado sobre el terreno.
1: Hombre, la verdad es que marcar tan pronto tanto uno como otro, ahora yo me imagino que por la mente de ambos equipos está el pensamiento de decir, cuidado, que vamos 1-1 y lo que no podemos hacer es que nos sorprendan otra vez, tanto un equipo como el otro, ¿eh? Y por eso está pues tan igualado, está. Ahora no tienen prisa.
2: Bueno, es que fíjate que realmente el València, partint de que van anar a per 3 punts, no és un bon resultat ni per a uno ni per a altre. Però sí que és de veres, pues, que la Real, pues, va intentar fer el millor partit en sa casa, el València a domicili, però ens hem repost molt bé colp, varapalo en el minut 3. És molt important que l'equip hagi de recuperar la mentalitat, i jo crec que ho està fent de categoria, perquè ja ha que marcar el gol i després donar-li continuïtat.
0: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia. Amb la pilota a la otra hora. Eixe baló. La pilota es Urinic, el suís, que vol jugar en llarg. Ara cambiant el xoc. Eixe passe de Urinic. El baló per a Jesús Vázquez. Jesús Vázquez arrere, buscant ahí a Erai Xomert. I ara és de nou Guido Rodríguez el que té la pilota, que trata de chugar arrere Xomert, tocant-la ahí el València a poc, ara buscant el passe a la dreta Luis Rioja i Unai Núñez en ixa banda, de nou arrere, buscant els centrals, per a que traguen ahí la pilota llarga Xomert, per a Diego López, no ha pogut controlar Diego López, la recupera la Real Societat, ojo el passe filtra de Carlos Soler per a Òscar Son, que bé li ha guanyat la posició, que bé li havia guanyat la posició Xomert. Va Jesús Vázquez també en l'ajuda per a que no arribi el davanter islandès de la Real Societat, i allunyen ja aquest baló de l'àrea valencianista, encara que l'ha recuperat una altra volta la Real Societat. De nou Torrientes arrere per a El Ustondo, i ara este aguantar arrere i canviant de banda,
2: pues,
0: per a que siga Aye Muñoz.
2: Pues Robi, atenció, perquè hi ha més gols, ja diem que és una jornada en la que se juguen pues 8 partits a la vegada. El Celta le ha marcat a l'Atlètic 0-1, però a banda d'estos dos gols de la Real Societat València, Oviedo a la vez, que ha marcat el a la vez, ara mateix el conjunt de Vitoria, que és d'aquesta zona baixa, i suma 43 punts, i el Sevilla 0, Madrid 1, en el Pizjuán. Anem a veure com es soluciona la cosa, però ja t'ho dic, es mou el marcador en els demés partits.
0: Bueno, nosaltres amb este marcador, amb este empat, estaríem salvats i no dependríem dels altres resultats. Tot el que sigui guanyar o empatar, no depenem dels altres resultats ni molt menys. Bueno, pues la pilota que la recupera el València en este minut ja 20 de la primera part. Tenim ja molts amics ja connectats, pues a través de Movistar en l'opció d'àudio, també seguint-nos per l'app i per la web. Te pots connectar a l'app i la web des de qualsevol part del món. I bueno, però tenim amics en Movistar ja, pues connectats, escoltant-nos, i que també estan enviant-nos els seus missatges, que anirem llegint a poc en la retransmissió d'este partit. Quan vol recuperar la pilota al València, Jesús Vázquez, ajudant-se ahí en Diego López. Diego López que busca el pase al centre. Se baló ahí, sí, para que siga Filip Urinić, el suiz. Urinić y César Tárrega, la pilota. Ahí está tocando una otra vuelta. César Tárrega para Filip Urinić. El balón arrere, buscanta Erai Xomert. Xomert que buscaba ahí el pase, no, para Jesús Vázquez. Ahora la pilota una otra vuelta en darrerida. Ahí de Guido, buscanta ahí a Centrals. Y el balón que juega ya César Tárrega, tocan la Guido Rodríguez, Guido, Javi Guerra, una otra vuelta, se va a lo arrere, y es que replega tanca B la Real Societat, no es dicha foratge, y eso es dificulta más que pogama arribar pues a terreny de choc de la Real Societat. Ahora la trau Guido Rodríguez, Tárrega, ahora sí, Javi Guerra, ahí se va, Javi Guerra, venía Turrientes per darrere, pero se la emporta Javi Guerra, ve Javi Guerra, en ese duelo en Turrientes se ha emportat el balón, el de Chilet. Ahora buscante ahí a Guido Rodríguez. Xomer que se va cap amunt. Xomer que la toca. Ojo que la torna a ficar d'Islaria. Llançament. Gol, gol, gol, gol.
1: Vamos.
0: Gol, gol, gol. Gol, Hugo. Vamos. Duro. Gol, Hugo Duro. Hugo Duro. Gol. Hugo Duro. Gol. El gol del Valencia. El gol de Hugo Duro que la avanza al marcador. En el minut 22, la jugada és de Xomert, ho ha fet ell, tot a solet, se n'ha anat cap amunt, el central suís li ha deixat la pilota ahí a Hugo Duro i ha marcat el golejador del València per a ficar el 2-1. Que bé Xomert, com li l'ha col·locat a Hugo Duro, que per a mi no estava ni molt menys en fora de xoc, i el davanter, el golejador del València, que fica per davant al seu equip al marcador. 1-2, Hugo Duro.
2: Pues Hugo Duro que aplega per tercera temporada consecutiva als 10 gols en Lliga. És a dir, ja podem dir després de 3 temporades que Hugo Duro és un davanter que te garantitza mínim 10 dianes en competició domèstica. Un davanter madrileny que pues estem veient una versió un poquet d'altibajos en tota la temporada, però sí que és de veres en quant a xoc, però les xifres es mantenen. Una jugada de Xomer que pues està fent una, jo diria que una gran temporada, era ahí Xomer.
1: Vicent, la verdad, ¿churro?
2: Pot ser.
1: Pues los churros también valen, ¿sabes?
2: Pot ser, exacte, sí, sí, sí, totalment,
0: bueno,
2: totalment.
0: Es un gran gol,
2: al final
0: però, no,
2: ja siga
0: gol,
2: més bonico.
1: Es que te digo una cosa, remata con la espinillera y encima le pasa, bueno, le pasa ante las piernas.
2: Bueno, bueno, pero
1: no,
0: que se la porta Diego López, se la porta Diego López. Atención Diego López, la dice ahí, pero Hugo Duro más escorat, se escora masa. El balón arrere per a Javi Guerra. A veure Javi Guerra, que se la prepara, busca el llançament i el balón fora. Ha tingut el València el tercer. Ha tingut el València el tercer en esta jugada ahí que havia iniciat Diego López. Ha buscat el pase, però Hugo Duro estava massa escorat. S'ha escorat massa Hugo Duro.
1: I le come el terreno el defensor a Diego,
2: sí,
1: porque
2: pero,
1: Diego se iba solo.
2: Más acelerós, a lo mejor, Diego López. Sí. E igual en el cap tenía una cosa.
1: Pero hay que ser así valientes.
2: Sí,
1: joder,
2: sí, sí,
1: si tú
2: total,
1: quieres conseguir
2: total
1: ganar partidos, hay que ser valientes.
2: Totalment, de fet,
1: sí,
2: el València sempre ha funcionat millor siguent vertical que esperant en el seu camp i creant espais. Així que ahí veiem a Diego López, que al final pues, no ha pogut materialitzar. Hugo Duro no se ho esperava, jo crec que
1: y
2: també.
1: Mira, y mira que no actúa con mala intención Diego.
2: No, ni molt menos.
1: Porque en la jugada, cuando toca el primer toque, si se deja caer, expulsan al jugador de la Real, ¿eh?
2: Pues bueno, está el VAR, sí que es de veres, que igual en la teva época valdría, pero en el fútbol de ara... Sí que es de ver, es que igual el Martu tira pa' carrere.
0: Bueno, pues ahora falta y que le ha costado la tarjeta al Rus Zaharian, tarjeta groga, pero a Zaharian Perisha, entrada a Javi Guerra, la tarjeta es clara, y el choque se reman prena Siena Noeta en este minuto 25, guañante el Valencia, 1-2, ame el gol de Hugo Duro.
1: Es que le
0: en
1: pisa,
0: el 22.
1: Le pisa
0: ojo,
1: a Rubio.
0: Ahora un otro balón, Yark. Sí, sí, la tarjeta groga es clara. Es clarísima, porque chafa Zaharian claramente a Javi Guerra. Ahora que intenta otra vuelta al Valencia, pero anda a esquerra. Es Jesús Vázquez el que te la pilota. Jesús, que te que recular. Ficar y se pasa arrere. per a Xomer, que bé ho havia fet Xomer.

0: són els que té ara el València.
1: Robi, estem així també atents als altres partits de la jornada. Hi han dos gols més en el Elche-Getafe, Elche 1, Getafe 0 i Atlético de Madrid 1, Girona 0. Així que, encara que el València perguera, pues, ara mateix seria també equip de primera divisió la temporada que ve.
2: Que se maten bueno, entre ells.
0: I si acabara així a la jornada, després pues, podríem fins i tot mirar cap amunt en la tota la classificació. Però bueno, anem a esperar, que això encara no s'ha acabat, que encara queda molt. Però bueno, s'ha encarrilat bé la cosa. Va a recuperar la pilota Filip Urinic, buscant el passe per a Luis Rioja. Molt forçat, no va poder arribar Luis Rioja. Però l'equip està bé, Ricardo. L'equip després del gol de l'empat que ha marcat Javi Guerra, li ha sentat molt bé perquè, ja dic que, però pues ha passat a ser un altre.
2: A mí sabes lo que más me está gustando, es que aun a pesar de ponerte por delante en el marcador y haber remontado el resultado de 1-0, es que no estás metiendo el culo atrás. No estás jugando atrás, estás jugándole de tú
0: ojo
2: a tú.
0: Ojo que recuperen la pilota una otra volta, a Neorugo duro amb el baló y ara s'han cantat i li ha llevat Carlos Soler i sa pilota per darrere, però és lo que està comentant Ricardo. Anem guanyant, però l'equip vol més, eh? Claro. I l'equip va pel tercer. Ojo que ara ataquen ells. Oscarsson, l'islandès, en la pilota la deixa arrere, però que ve Guido fent la cobertura defensiva. Que ve Guido Rodríguez a emportar-se aquesta pilota i desfent la jugada d'atac de la Real Societat. Quan ara n'hi ha una falta.
2: Que ràpido ha estat.
0: Muñoz sobre Luis Rioja.
2: Com ha sabido ver la jugada, que estaven tramando, eh? Muy bien.
1: Una de les coses que més s'ha notat, jo crec que des de la plegada de Guido, és que a l'equip abans li costava prou tornar cap arrere, corregant per la seva pròpia era, i és una cosa que Guido fa molt bé. De fet, pareix un típex, perquè és un corrector, Guido Rodríguez, i també l'equip sí que està siguent més vertical i atacant molt més en lloc de tancar-te en la teva àrea, perquè pues, tancar-te en el teu camp front a la Real en sa casa és una trampa mortal.
2: Por cierto, ¿a quién le han sacado tarjeta de la Real?
0: Zaharian.
2: ¿O ha sido a nosotros?
1: A Zaharian de la Real.
0: Bueno, pues este en el minuto 29, a punto de arribar a la mitja hora de esta primera parte. Se están ficando bien las cosas para Valencia en este 1-2, pero encara queda molt. Pero bueno, el Valencia ha fet el més difícil i és refer-se d'eixe gol matiner que havia marcat la Real Societat, empatar pronte i ficar-se per davant al marcador, que no era fàcil. I això és el que ens comenta pues, Vicent Capilla, el teu amic Vicent Capilla, Ricardo, diu, ara tenim que jugar tranquils, hem fet lo més difícil. Pues sí, és cert, Vicent. Hem fet lo més difícil, pues ara a jugar en tranquil·litat.
2: Han hecho lo más difícil y ahora hay que hacer lo más práctico y lo más lógico, que es saber jugar partido como te convenga y dejarles que arriesguen ellos y traspasarles la responsabilidad a ellos.
0: Bueno, pues la pilota per al València, per al seu porter, per a Stole Dimitrievski. Ja tenim, van arribar molts missatges. Mira, Luis Macarreras, diu Robi, Richard i companyia. Esperemos un buen resultado hoy. Pues uy, estem guanyant, Luisma, estem guanyant. Pues
2: podia acabar el partido ya.
0: Y ens envía un abrazo muy fuerte el bot de Luisma. También Mamen, digo, saludos para todos, Robi. A ver si hoy podemos celebrar la victoria con la familia al completo. Acaba de ser una otra vuelta Yaya, Mamen, o sea que desde así le enviamos las felicitaciones.
2: Enhorabuena, felicidades.
0: A ver si hoy podemos celebrar la victoria.
2: Ya tenemos otro
0: valencianista más.
2: Otro valencianista más, seguro.
0: Bueno, ahí toda la familia son valencianistas, ¿eh? Tots. Te llamamos Nech, Mamen.
1: Pues a tres meses.
0: Bueno, pues continuem així, 30 de la primera part en Anoeta, guanyant el València 1-2, valen els gols de Javi Guerra i de Hugo Duro, i ja diem l'equip oferint una bona imatge, refent-se, reaccionant ràpid al gol de la Real Societat, empatant i després avançant-se al marcador en esta penúltima jornada de Lliga, on ja estaríem matemàticament aconseguint la permanència, i després ja veurem, ja mirarem cap amunt si tenim que mirar. De moment és la Real Societat el que està jugant ara, canviant el xoc a banda esquerra per Ari Muñoz, ahí votava Unai Núñez que toca la pilota de cap, se'n va fora i és servici de banda, trau ràpid ahí buscant a Torrientes. Torrientes a la pilota, arrere per a Carlos Soler. Carlos Soler

0: y tópicos de una defensa que no se habla. Porque esos errores de marcaje o que se te van así, así con esa facilidad, es que no nos hablamos. O no nos avisamos. Ten cuidado las espaldas, que te viene por la espalda.
1: Bueno, pues
0: aparte para
1: Valencia Tecanar a buscar ese gol del empate en este tram final de partido, en este minuto 32, 77 que estem, porque este resulta en Olival. Se la tendría que jugar en la última jornada en Mestalla davant el Barça.
2: Y hay que buscar el gol como siga, ¿eh?
1: Sí, Iván Traguedes, altre ex del Valencia. Y otro jugador perillosísimo.
0: Pues más difícil que se ha puesto.
1: Se va Oscarsson.
0: O sea, por detrás en el marcador y con 10. Ahora sí que nos hace falta un golpe de suerte ahora.
2: Bueno, damunt, pues ya te di, Robi, Elx guanyant, Llevant guanyant, Alavés guanyant, Abórico Español guanyant. El Español ya se lliura decididamente esa pelea per baixar a segona. I ara mateix, pues, els equips que tenen opcions de baixar a segona són Mallorca, Girona, Elx, Osasuna, Llevant, Alavés, Sevilla i València.
1: Bueno, pues el baló que trata ahí de traure el València, César Targallar, que ahí buscant a Sadik, a veure Sadik, que avui s'enfronta al seu ex-equip. Si és capaç de marcar ixe gol que necessitem, ixe gol que ens dona l'empat, ja matemàticament la permanència, no esperar a l'última jornada. El baló de Pepelu, buscava el passe Pepelu.
0: Partido tan
1: tranquilo. Javi Guerra, que arriba Javi Guerra, entra Javi Guerra dins l'àrea, continua Javi Guerra, el baló, i per a Sadik no ha pogut arribar. La trau la pilota, la Real Societat la vol recuperar Pepelu, es vara Pepelu, ojo Pepelu en la Pergues, que acaba perdent-la, i el baló és per la Real Societat. La pilota que la recupera Ramazzani. Ha recuperat ixe baló Ramazzani. A veure Javi Guerra. El baló que el perd Javi Guerra. La recupera el Guido Vinga. Hi ha que tirar ahí de tot, de la casta, de l'orgull, de l'amor propi, perquè València està jugant en un jugador menys. Este tram final partit, el passe per a Ramazzani. A veure Ramazzani, busca el llançament. I el baló ahí no ha pogut rematar en condicions. Ramazzani. Pilota que la trau una altra volta, la Real Societat la vol recuperar Thierry, la recupera Thierry, vinga, Thierry, Ramazzani, buscava el passe per a Thierry, no l'ha eixit, la pilota que la vol recuperar César Targa en la disputa d'ixe baló, s'havia avançat el central d'Aldaya, i estem ja en el minut 35, 80 de partit, tram final d'encontre, el València perdent 3-2, després de ficar-se per davant al marcador, la Real Sociedad que li ha pegat la volta al partit pràcticament en 2 minuts. Anava guanyant el València 1-2 i en pràcticament 2 minuts la Real Sociedad ha empatat i després ha marcat Oscarsson el 3-2 que li està donant la victòria a la Real Sociedad.
2: El València que tenia que haver mantingut eixa avantatge, sí que és de veres que el gol de l'empat és un gol desafortunat, però igualment és el que diu Ricardo, han hagut alguns desajustos defensius, el lateral tenia que haver eixit antes pel extrem per a impedir que...
1: A veure, era Javi Guerra que ho intenta, Javi Guerra, se'n va Javi Guerra, busca el passe per a Sadik, has barat Sadik, i ara recupera la pilota la Real Societat, Montenis la contra, el baló per a Guedes, ojo a Guedes, que busca el passe canviant el xofer a Pablo Marín, la frontal de l'àrea, Pablo Marín, continua Pablo Marín, entra dins l'àrea, però estava ara César Tàrrega, alta i vol treure la pilota, el baló que no ha eixit, finalment sí, és banda per la València, servici de banda per la València, vinga, va un esforç final en este partit, el València en inferioritat numèrica, perdent 3-2, encara no estaria salvat matemàticament. La pilota que la recupera la Real Societat. El baló de l'equip donostiarra. La trau en eixa ahí. Carlos Soler Thierry. Va també Guido Rodríguez. El baló que el perd Guido.

0: VCF Ràdio, on millor sonen els gols del València.
1: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haber estat a l'altura de les vostres expectatives.
2: Van a escuchar una reemisión del informatiu.

0: Edición, teniendo en cuenta también que el Valencia tenía planificada su pretemporada con ese último compromiso fijado para el 8 de agosto, como habitualmente sucede, con el Trofeu Tarongia, una nueva edición del trofeo que se juega en el Camp de Mestalla y que este año nos va a medir al Newcastle United, pero que no va a arrancar la competición el fin de semana siguiente como estaba previsto en un principio, sino que lo va a hacer el siguiente correspondiendo a la jornada número 2 de la Liga. Por resumir, y sobre todo para que vosotros aficionados apuntéis, porque además algunos de vosotros en el mes de agosto, como es lógico y normal, también tenéis vuestro mes de descanso, vuestras vacaciones, y os puede pillar fuera y despistados porque tenéis ese momento para la desconexión. Lo decíamos, el primer partido va a ser el sábado 22 a las 7:30 de la tarde, jornada número 2, sábado 7:30 de la tarde, en Mestalla, Valencia Real Club Celta de Vigo. Iniciaremos la competición frente al cuadro de Giraldez, para posteriormente, tan solo 3 días después, el martes día 25, a las 9 de la noche en este caso, más tarde, a las 9 de la noche, también en Mestalla, recibamos la visita del Real Betis Balompié. Ese será el partido correspondiente a la jornada número 1. Que, por cierto, echando un vistazo a lo que es la jornada y cómo queda distribuido todo, el Atlético de Madrid va a jugar el miércoles 19 de agosto en el Metropolitano frente al Málaga. Nosotros, lo dicho, el martes 25 de agosto a las 9 en Mestalla frente al Betis. El día 26 de agosto jugará el Real Madrid frente a la Real Sociedad y el jueves 27 de agosto el Barcelona frente al Athletic Club. Así que así queda distribuida en dos bloques la primera jornada. El primero de los compromisos de esta 26-27 lo van a disputar el Alavés y el Getafe en el estadio de Mendizorroza. Pero por completar los tres horarios, la primera salida correspondiente a la jornada número 3, y así ya apuntáis a título definitivo, domingo 30 de agosto a las 7:30 de la tarde será nuestra visita a Riazor. Volvemos a un campo histórico de nuestro país para jugar frente al Deportivo de La Coruña después de su ascenso. Así que este es el inicio de competición, estos son los horarios de las tres primeras jornadas, con ese cambio que también vamos a estar pendientes de ver cómo afecta y si sufre alguna modificación la planificación de la pretemporada del Valencia, la preparación de los nuestros, teniendo en cuenta que al final juegas el último de los partidos el día 8 de agosto y hasta el 22 no vas a tener ese choque frente al Real Club Celta de Vigo en el Camp de Mestalla.
1: Sí, en principio una semana més de treball de pretemporada la que tindrà el València en confirmar-se pues lo que estem contant, que finalment ixa primera jornada de Lliga davant el Betis s'ajorna. Els partits que tenia previstos disputar el València pues van a continuar. L'últim serà el del Trofeu Taronja el 9 d'agost, a no ser que n'hi hagi algun canvi pues, d'última hora, però bueno, això serà el partit que disputarà el València, perquè així estava previst, però això sí, tindrà una setmana més de treball per arribar pues, en les millors garanties possibles i sobretot per afrontar el que va ser, pues, ja dic, una setmana intensa de tres partits que tindrà el València quan debuten en la Lliga, en la segona jornada de Lliga, davant el Celta Vigo. Perquè després, ja diem, jugarà davant el Betis i després contra el Deportivo de la Coruña. Tres partits pues, pràcticament en una setmana. Començarà més tard, però això sí, tindrà tres partits pues, en 8 dies i tres partits que van a ser pues, exigents per al València.
0: Intensitat en el arranque de la competició per al València Club de Futbol. La quarta jornada, además, serà frente al Fútbol Club Barcelona en el Camp de Mestalla. Así que es la noticia que hemos conocido en la mañana de hoy. Este va a ser el comienzo de la competición para los nuestros ya con día y hora fijada, con esa noticia que es el aplazamiento de la primera jornada que se disputará entre la segunda y la tercera fecha de la competición. esto también es sinónimo de mayor tiempo de trabajo para los fichajes del Valencia Club de Fútbol, y de esta forma retomamos lo que es ese primer día de los nuestros en las instalaciones del Royal Albert Training Center, donde desde luego muchas de las miradas, Robbie, en la mañana de hoy se la han llevado los últimos en llegar, más allá de Guido Rodríguez, que conoce lo que es el Valencia Club de Fútbol, que sabe lo que es la casa. Momentos importantes los que vienen en esta próxima semana para los Justin de Haas, Aliu Dien y Sato, por ejemplo.
1: Sí, han sigut condient, Víctor, les novetats en este primer entrenament del València a aquestes instal·lacions del Royal Albert Training Center, així a Olot, a la comarca de la Garrotxa. El València s'ha entrenat este matí, ja diem, a partir de les 9:30. I pues, les cares noves de Haas, Dient, Sato s'han endut pues, ixe protagonisme, no? Guido Rodríguez, recordem que ja va estar així la passada temporada, però bueno, lo que venim contant i dient, que tant el jugador neerlandès com el jugador de Mali com el jugador japonès s'estan integrant, s'estan acoplant molt bé pues, a lo que és el dia a dia, els entrenaments, al treball diari de l'equip. I avui, pues, en aquestes instal·lacions del Royal Albert Training Center, pues, també els hem pogut veure, no? Pues, treballant a bon ritme, amb intensitat, en el que ha sigut, ja dic, este primer entrenament en este matí. A hores d'ara els jugadors estan així a l'hotel, pues, dinant, i esta vesprada, pues a partir de les 6:30, quan ja hem comptat, serà la segona sessió preparatòria. Este va ser el pla de treball tota la setmana que va tindre el València des de avui, dimarts, fins el dissabte, quan afronta el primer partit de la pretemporada davant el Petro de Luanda, que ja, va dir, ja hem comentat que va ser un partit pues, a porta tancada, un partit d'entrenament, que no anem a poder oferir en directe. Així estava també ja previst, però bueno, tot ja treballant i en vistes a lo que serà eixe primer partit. Ja dic, les novetats de Haas, Sato, Dien, i també pues, la de Dimitri Fulquier, que també pues, ha viatjat en l'equip, està en el tram final de la seva recuperació, Víctor, i és una bona senyal, després de vora 5 mesos, que ha estat pues, recuperant-se de la seva lesió al genoll, que va tindre, recordem que passar pel quiròfon, és una bona notícia, pues, ja pues, veure a Dimitri Fulquier, això sí, està sí, però està entrenant-se al marge del grup, però ja pues, en el tram final de la seva recuperació.
0: Porque de los lesionados es el único que ha viajado, Robi, hasta tierras catalanas, Dimitri Fulquier. El resto están aquí, en estas instalaciones de la ciudad deportiva de Paterna, en ese día a día, inmersos en sus respectivas recuperaciones.
1: Sí, ya contaban también el día de ir que es lesionados de larga durada.
0: Uy, creo que hemos perdido la comunicación con Josep Rovira desde el hotel de concentración del Valencia Club de Fútbol, que nos estaba contando pues esa situación ya sabida por todos vosotros. Y es que los jugadores lesionados no iban a estar junto con el resto de sus compañeros, ya que los de larga duración se encontraban aquí en la ciudad deportiva de Paterna evolucionando de sus respectivas lesiones, de sus respectivas dolencias, siguiendo con el plan de trabajo estipulado, teniendo en cuenta que no pueden llevar una pretemporada al uso y que aquí lo tienen todo acondicionado para estar en las mejores manos posibles y avanzar en esas recuperaciones. Creo que ahora sí hemos recuperado la comunicación con Josep Rovira. Decíamos, Robi, efectivamente, que los lesionados de larga duración aquí tienen todas las comodidades en esta ciudad deportiva de Paterna para trabajar y para evolucionar de manera positiva y lo antes posible, ojalá verlos, aunque todavía queda tiempo por delante, según qué casos, para que estén junto al resto de sus compañeros.
1: Sí, així estava previst també, Víctor, no? Que aixòs lesionats de llarga durada, el cas de Copete, pues, també pues, ja diem de Diego López o Alberto Marí o Sergi Canós, se quedaran en la ciutat esportiva de Paterna tractant-se. Allí també, pues, així, evidentment, pues, ha viatjat bona part del cos mèdic, els fisios, els readaptadors, i bueno, i estan també, ja dic, que pues, pendents dels jugadors, però allí, evidentment, en el cas, ja dic, pues, sobretot de Copete i de Diego López, era millor que continuaran els seus processos de recuperació en la ciutat esportiva de Paterna. No és el cas, com ja hem comentat, de Dimitri Fulquier, que ja està, diguem, en el tram final de la seua recuperació. Ahir ja també contarem que havia pues, fet treball al marge del grup en la Ciutat Esportiva Paterna, uh-huh. i sí, va ser també pues, el treball que va fer el lateral de Guadalupe, així en aquestes instal·lacions i en aquest primer estatge de pretemporada del València Olot.
0: Y un estrés de pretemporada que, por supuesto, cuenta con una nutrida presencia de jugadores de la Academia. Y por eso también saludamos ya en este informativo a Vicent Burgueto. Hola, Vicent, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, Prada, Víctor. En moltes ganes de ver el estrés del primer equipo en Girona.
0: Porque son hasta 9 los jugadores de la Academia que se ha llevado Carlos Corberán a lo largo de estos días, tenerlos controlados, viéndolos evolucionar en el día a día. Cuéntanos quiénes son. Algunos de ellos ya han tenido presencia y debut en el primer equipo, pero es un número importante de jugadores para preparar esta semana intensa de trabajo.
2: De fet, repasant dades, pues alguno ya sabe lo que es incluso marcar en el primer equip del València. En la porteria estan Vicent Abril i Alain Gómez, dos jugadors que van anar a ese Mundial Sub-20 del desembre passat, Vicent Abril en Espanya i Alain en Argentina. Vicent Abril, que ha sigut el davanter titular, sempre que ha estat disponible, ha estat en el València Mestalla, un porter que és un segur baix el poste i també té molt bona eixida de pilota i en el xoc aeri la veritat que es fa molt gran. És un porter promoder en el xoc de peus. També està Alain Gómez, que en la porteria, pues, òbviament, és un segur perquè té uns reflejos espectaculars. Li hem vist fer molt bones parades. Iker Córdoba, en la línia de la defensa, este uh-huh. és possible que siga més conegut per al públic en general perquè ha estat esta temporada passada cedit en el Mirandés de la Liga Hypermotion. També pues ya sabe lo que es marcar en el primer equipo. Recordem que en 2024, en desembre, va a marcar en Copa del Rey a Baló Parat, on és prou fort. I pues també cal recalcar que és un central en agressivitat, zurdo, que sempre crida l'atenció en un defensa, i en molt bona eixida de baló. I els duels, a més, el sol guanyar. Sap quan anar a terra i quan no. També està Rubo Iranzo, altre conegut.
0: Otro que ha debutado i que també ha marcado.
2: Exacte, altre golejador, encara que no siga lo més comú en les defenses del primer equip. I també la novetat, Amos Guanyala, que va plegar este mercat d'hivern passat a Paterna, es va integrar a la perfecció en l'equip, generació 2006, i un Guanyala que la veritat que el manejo en les dos cames és brutal, tant des de la dreta com en l'esquerra, molt bona eixida de baló, també va bé als duels i molt bona toma de decisions, encara que a vegades algun microinfarto ha pegat així en el Puigades, però per sort no ha fet ninguna estropecha ahí en la línia defensiva. També passem al mig del camp en Aaron Mañol, que encara està en el seu últim any juvenil, ja que és categoria any 2008, però la veritat que s'ha fet molt gran en Òscar Sánchez en la segona part de la temporada. Exacte, molt bé, t'he vist molt atent, mai se t'escapa una, Víctor Barea. Aaron Mañol, que ha renovat i és un centrocampista en molt bona tècnica, sí, és físic, però també té molt bon peu, molt bona presa de decisions, i a mi el que més m'impressiona d'Aaron Mañol és la capacitat que té per a destruir la jugada del rival i per a construir la jugada del València. També en la línia d'atac està David Otorbi, Rodri Gamón i Mario Domínguez. David Otorbi, conegut, el debutant més jove de la història del València Club de Futbol, ho va fer front al Celta i en Lliga front al Futbol Club Barcelona. La veritat que David Otorbi, pues, bueno, un extrem molt ràpid, molt habilidós, sí que és de veres que ell, encara que siga dret, juga sempre a cama natural, que estem molt acostumats a que en el futbol d'avui en dia juguen a cama canviada, doncs no, David Otorbi és pegat a la línia de cal, i en Òscar Sánchez, la veritat que ha pegat un pas endavant, ha millorat possiblement una assignatura que tenia pendent, que era pues esa presa de decisions, decidir millor en els últims metres. Ho ha pulit en esta segona temporada i ha acabat com un autèntic animal. De fet, s'ha guanyat la renovació, vamos, en el camp de sobre. Altre que renovat ha sigut Mario Domínguez, que va fer 16 gols ni més ni menys en el filial valencianista, peça clau per a que el València Mestalla poguera pues aconseguir ese i sa permanència, quan va vindre Òscar Sánchez, 9 gols consecutius, quasi res, Víctor, uh-huh. i per últim, Rodri Gamón, generació 2007, un jugador que, així no com anècdota, ha plegat en cadets des de segona regional i any a any ha anat guanyant-se en el camp tot el crèdit que té avui en dia en Paterna. Estava en el juvenil, divisió d'honor, va pujar al València Mestalla, encara que ell sempre ha jugat, de fet, en juvenil ho hem vist de nou, ha jugat sempre en el front d'atac, ja sigui de davanter o d'extrem. En el València Mestalla va pujar a jugar de lateral dret, sí. Però...
0: Haciéndolo muy bien.
2: Exacte, de fet, fent inclús gols en la posició de lateral dret. 4 gols va lograr en 16 partits en el València Mestalla la temporada passada. Este any serà també una peça clau en el filial valencianista en el seu primer any d'amateur. Així que aquests són els nou canterans del València Club de Futbol. No sé si me dice algun moment entero, si no me ho recordeu, però jo crec que és prou complet l'anàlisi.
0: Pues junto a David Otorbi, que és el futbolista que recuerden, debutó más joven en el primer equipo del Valencia Club de Futbol en aquella participación en Copa del Rey. Robi, són els nou futbolistes que s'ha llevado Carlos Corberán i que estan trabajando con la dinámica del equipo a lo largo de la presente semana, y el míster teniéndolos controlados y siguiendo su voluntad de muy cerquita.
1: Sí, són els nous canterans que ens ha contat Vicent Burguete, que ja pues, venien acompanyant i fent el treball de pretemporada en el que ha sigut la primera setmana de treball en la Ciutat Esportiva de Paterna, després d'haver passat les proves mèdiques i físiques l'equip. Van estar treballant en companyia de l'equip a Paterna i ara, pues, com hem dit, també van acompanyar a l'equip així, en aquestes instal·lacions del Royal Air Training Center, a Olot, i aquests nou jugadors pues, canterans que, evidentment, pues, van fer una molt bona pretemporada en el Mestalla, també en el juvenil, i ara pues, també tenen ixe premi, el d'estar pues, ajudant a l'equip en els entrenaments, així, ja dic, en este treball de pretemporada.
0: En unas instalaciones que ahora en unos minutos vamos a conocer mucho mejor, de la mano de Mireia Morera, que es la CEO de Royal Bear Training Center, para que nos explique con detalle cómo es el cuartel general en el cual está el Valencia Club de Fútbol por segunda pretemporada consecutiva, y en un lugar en el que Robi no está Cenk, el futbolista turco, que está trabajando en su salida y por lo tanto no ha viajado junto con la expedición valencianista a esta semana de trabajo y de concentración.
1: Sí, Chen, que bueno, pues está tratant de resoldre el seu futur, la seua eixida del València. Recordem que la passada temporada ell va estar pues cedit i bueno, i esta temporada pues també, ja dic, ixa anava a ser la decisió que havia pres el club juntament amb l'entrenador, el CEO de futbol i la secretaria tècnica, i ixa ha sigut el motiu pel qual s'ha quedat a València resolguent el seu futur. El València està treballant en la seva eixida i anem a estar, pues, jo crec que en les pròximes hores, pròxims dies, jo crec que pot quedar resolt el seu futur després de lo que va ser, ja diem, la seva sessió la passada temporada, recordem al Colònia, no? Pues enguany també, esta temporada, ja dic, també el club està treballant en aquesta eixida de Cenk i estarem pues, pendents quan pues, se produïsca, pues, eixida ja de manera oficial, així pues, la contarem. Com se va produir en el dia d'ahir, Víctor, pues, l'eixida ja de Baptiste Santamaria. Estava en el mateix cas, gent que Baptiste Santamaria. Baptiste Santamaria se va confirmar en la vesprà d'ahir, ja dic, pendents ara del central turc de gent que resolga la seva eixida del València.
0: Con la salida de Santa María se confirma el primer adiós en este mercado, en esta planificación de cara a la próxima campaña. Como decía Robi, ayer por la tarde lo hizo el club oficial. Ya os decíamos que estaba en Grecia, que tenía permiso para negociar con el PAOK su vinculación con el conjunto griego, y el Valencia en ese comunicado trasladaba que había alcanzado un acuerdo para la desvinculación contractual de Baptiste Santa María, el centrocampista francés que puso fin de esta manera su etapa como valencianista, después de haber militado durante un curso en nuestra entidad, habiendo disputado 22 partidos oficiales entre la Liga y la Copa del Rey, anotando un gol frente al Athletic Club en la jornada 5 de la competición. Bueno, pues así está el apartado de las salidas, el club trabajando en la de Cenk, y vamos a ver en qué más movimientos en cuanto a situaciones de futbolistas que no cuentan para Carlos Corberán, al igual que, como decíamos en la jornada de ayer, y más allá de las cuatro situaciones de fichajes que ya se han dado y la ampliación del vínculo de Stole Dimitrievski, el Valencia, Robi, trabaja en reforzar otras demarcaciones.
1: Sí, ja dic, el CEO de futbol, Ron Gurlich, que està sí, també acompanyant l'equip en este stage d'esta pretemporada, així a Olot, juntament amb la secretaria tècnica, continuen treballant en reforçant l'equip. Després dels quatre fitxatges que ha fet el València, ara se busca pues, tancar un lateral dret, que és una de les posicions que necessita reforçar l'equip, perquè ja hem contat que lo de Dimitri Fulquier, encara que està en tram final de la seva recuperació, pues, és una posició evident.

0: confirmada, l'eixida de Baptiste Santa Maria. Cheng s'està treballant també en la seva eixida. Jo crec que en els pròxims dies podem tindre ja pues, notícies. Per això s'ha quedat a València buscant un lateral dret, que ara és pues, lo prioritari on està pues, el València centrat, després d'haver fet ja quatre incorporacions, quatre fitxatges.
1: Así está la situación del Valencia a esta hora de hoy, martes 14 de julio de 2026. Repasada toda la información en nuestra portada, nosotros hacemos una pausita y lo dicho, vamos a conocer un poquito más cómo son las instalaciones en las cuales se encuentra nuestro equipo desde ayer por la tarde, habiendo trabajado en la mañana de hoy, y así va a seguir hasta el próximo sábado por la tarde.
2: Hola, soy Hugo Duro. Escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
3: ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate. Conéctate al sentimiento. Conéctate a VCF Media Radio.
1: Seguimos en el informativo y os decíamos, queríamos conocer un poquito más las instalaciones en las cuales desde hoy está trabajando el equipo de Carlos Corberán hasta el próximo sábado, donde ya los nuestros regresarán de nuevo a casa, a tierras valencianas. Instalaciones del Royal Bert Training Center. Ya nos ha contado un poquito Rovira lo que ha sido, por ejemplo, la mañana, algunos detalles, pero nosotros queremos conocer muchos más aspectos del cuartel general del Valencia Club de Fútbol, el lugar en el que se están preparando los nuestros a lo largo de toda la semana, de la mano de Mireia Morera, que es la CEO del Royal Bert Training Center. Hola, Mireia, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Bueno, encantados de repetir. Un año más, el Valencia vuelve a las instalaciones del Royal Bert Training Center.
4: Doncs sí, la veritat és que estem molt i molt contents i il·lusionats de poder tornar a tenir aquí a tot l'estaf tècnic i a tot l'equip, tots els jugadors del València a les nostres instal·lacions. Per tant, bueno, entenem doncs, que si repeteix l'experiència és perquè han tingut doncs una bona experiència i, per tant, molt il·lusionats d'obrir-los de nou les portes de casa nostra.
1: Eso, desde luego, cuando uno repite es que la experiencia del curso pasado fue muy positiva.
4: Així ho entenem, sí, i tant.
1: Bueno, ¿cómo están siendo estas primeras horas del Valencia allí ya trabajando? Lo hemos contado esta mañana, primera sesión, primer entrenamiento de los nuestros en un lugar que cuenta con todo tipo de servicios para poder desarrollar un periodo como el que va a llevar a cabo nuestro equipo esta semana.
4: Doncs sí, la veritat és que estem molt il·lusionats, tal com imagino que t'explicaven ara, ja han entrat aquí a les instal·lacions, han fet el primer entrenament, els hem tingut doncs, en el gimnàs fent una mica de sessió tècnica preparatòria, han anat també a l'auditori a fer doncs, una miqueta de xerrada prèvia abans de l'entrenament i ja han utilitzat un parell de camps de futbol. Estan nosaltres aquí a les nostres instal·lacions tenim tres camps de futbol 11, mida FIFA, amb diferents zones d'activació per poder fer també escalfament. I res, ja han utilitzat dues zones i han fet doncs, ja una mica de preparació, primer entrenament, després d'un viatge. Per tant, bueno, molt contents i la veritat és que molt il·lusionats de tenir-los, com et deia.
1: Estamos viendo imágenes de lo que ha sido el trabajo de la mañana de hoy en unas instalaciones que se encuentran dentro de un paraje que es espectacular y muy propicio para lo que quiere el equipo, que es concentración y trabajo durante esta semana.
4: Sí, jo crec que la part més positiva que tenim aquí a les nostres instal·lacions del Royal Bert Training Center bàsicament és l'exclusivitat, tant sigui del training center com de l'hotel. Tenen tota l'exclusivitat de les instal·lacions. Aquí justament queda la finca molt tancada on estan fent doncs, tota l'activitat física i per tant, bueno, crec que és molt positiu per ells poder tenir doncs, aquest entorn segur, de confiança. Saben que no hi ha càmeres, que no hi ha aficionats i per tant és un espai que és poc conegut, que des de fora la gent no s'imagina el que hi ha dintre, no? I jo crec que és la part més positiva que tenim de les nostres instal·lacions. Aquesta exclusivitat, aquesta tranquil·litat, aquest tracte tan personal i tan proper amb tots ells. I això, sobretot a mi el que m'agradaria destacar de l'equip que tenim treballant aquí és el tracte que estem vivint.

0: 24-7 pendents d'ells i bueno, jo considero que ara ja més enllà d'un equip ja tenim una relació molt més enllà i són amics, vull dir que molt il·lusionats de tenir-los de nou a casa.
1: Està contant-nos, Mireia, evidentment, i ho estem veient també, aquestes instal·lacions que el València, pues, com ja hem comentat, coneix ben bé de la passada temporada, però és que són unes instal·lacions, ja dic, en uns camps d'entrenaments magnífics, en un gimnàs autènticament espectacular. I Mireia, conta-nos també, perquè a part del València, que està fent aquest estatge de pretemporada, aneu a tindre també a tres equips, no?, en els pròxims dies.
0: Sí, així és. Nosaltres ara ens trobem en plena temporada alta i bueno, evidentment és perquè bueno, estan fent un parón i estan fent la pretemporada la pretemporada del que els hi ve a tots aquests equips. Per tant, estem molt il·lusionats que ens hagin escollit a nosaltres. Tenim la setmana vinent el Girona, llavors tindrem també el Castelló i més enllà doncs, tindrem el Barça B, el Barça Juvenil, el Vés Calderón, tenim també el Terrassa, per tant, bueno, són unes instal·lacions que la veritat és que ara, a dia d'avui, ja són de referència i la veritat és que estem molt il·lusionats que la gent segueixi repetint, segueixi fent confiança amb nosaltres, amb la nostra empresa i de ben segur que espero que sigui un any més un èxit.
1: Sí, perquè ja diem, repetim de lo que va ser la temporada passada, enguany de nou així, i bueno, estem parlant de les instal·lacions, dels camps d'entrenament del València, sí, al Royal Albert Training Center, que Víctor, i això, pues, Mireia, encara ens ho puc detallar un poc més. Ells també gestionen l'herba d'alguns dels grans estadis de la Lliga, de l'estadi metropolità de l'Atlètic Madrid o el camp de l'Espanyol. Per això diem que, bueno, que els camps d'entrenament són top, Mireia.
0: Sí, moltes gràcies. Sí, nosaltres tenim una empresa dintre del grup, som diferents empreses. Nosaltres, des de Bloom, som els responsables de gestionar el Royal Albert Training Center, aquesta instal·lació, però a més, a dintre de la mateixa finca, dintre de les mateixes instal·lacions, tal com bé comenten, tenim una zona de producció on Royal Albert, una empresa referent en el que és el manteniment i obres de camps de futbol professional i que justament estem ara amb el València fent la ciutat esportiva i bueno, treballant també conjuntament amb ells amb el nou estadi, nosaltres aquí fem el que és la producció de gespa híbrida. Aquest any tindrem aquí els camps que tenim aquí just avui al vespre, ens dediquem ja a treure-los per portar-los en els camps de l'estadi metropolitano de Madrid i el camp de l'Espanyol. Per tant, bueno, tenim diferents facetes, no?, dintre del món del futbol professional i il·lusionats també per aquests projectes i tant.
2: Antes, cuando te preguntaba en primera instancia, Mireia, por las instalaciones, por todo el trabajo que va a realizar el Valencia y los medios de los que dispone, hablábamos, por supuesto, de las instalaciones en cuanto al verde, al césped se refiere, pero hacía alusión al gimnasio, también a sala para poder realizar charlas, sesiones de vídeo, es decir, las vuestras son unas instalaciones en las cuales... cada año vais introduciendo también mejoras y tratando de dar cabida a todo lo que supongo que os demandan los diferentes clubes, entidades que acuden a vosotros para estar allí concentrados.
0: Totalment. Jo sempre m'agrada explicar que l'experiència és un grau, no?, que diuen. Llavors, sí que és veritat que els primers anys hi posàvem molta il·lusió, moltes ganes, però que no teníem unes instal·lacions potser de la cabuda de... un equip d'una primera divisió com pot ser el València, no? A poc a poc hem anat millorant, a poc a poc hem anat invertint i a dia d'avui tenim unes instal·lacions que considero que són de les millors d'Espanya, amb tota l'humilitat del món ho dic, però crec que estem al nivell d'altres instal·lacions esportives d'aquí a Espanya que són referència i a dia d'avui, com et dic, tenim tres vestuaris, hem innovat també en una sala d'afició, per tant aquí s'hi poden fer partits amistosos sense cap mena de problema perquè hi ha espai per tothom, sales de premsa, un auditori per fer xerrades tècniques, un gimnàs amb vistes exteriors a la vegetació o a la gran natura que tenim aquí, que per mi és un dels trets diferencials que tenim, a diferència doncs, de molts altres, i a més doncs, sempre m'agrada destacar la qualitat del gespa que donem amb aquest amb aquesta col·laboració que tenim, evidentment, amb una empresa també familiar de la família nostra, que és Royal Verd. Mm-hmm. Per tant, crec que fa un cúmul, no? Crec que fem el llacet, no? O posem la cirereta en el pastís amb aquesta gespa que realment és el que busca l'equip i, per tant, intentem sempre estar a les expectatives del que el client, en aquest cas el València, busca.
2: Uh-huh. Y ahora que no nos oye nadie, nos estamos portando bien, ¿no? Bueno, no somos muy exigentes en Tiquismiquis.
0: Home, estem súper contents.
2: Que passo,
0: no?
2: Factures,
0: la veritat és que siguent un equip professional del nivell que és, jo l'any passat us ho vaig comentar i em va sorprendre molt, perquè a vegades venen equips que no són de primera divisió, però que tenen moltes més exigències o que creuen que poden demanar o poder reclamar molt. En aquest sentit, el València, bueno, és com estar a casa, no? Ens sentim com a casa amb ells, són supereducats. A mi sempre m'agrada destacar el tema de les aigües, que normalment vingui l'equip que sigui, tira les aigües, ho deixa tot desordenat. El València no. O sigui, tant els jugadors com l'equip de l'estaf tècnic, o sigui, són super, super educats i malauradament, perquè penso que és que seria de primer de carrera, no? O sigui, seria bàsic que tothom doncs, fos educat i coordinés les coses, però no és així. La realitat no és aquesta i el València en això destaca moltíssim i jo des del primer dia em vaig sorprendre molt i els hi vaig explicar i vaig comentar amb l'estaf, perquè per mi és un dels trets diferencials, a part de tot l'equip tècnic i l'humilitat i l'equip humà que hi ha darrere, que és espectacular. Sobretot m'agradaria això, destacar que són responsables, són humils i són molt i molt bona gent.
1: Mira, Víctor, a tu que t'agraden els festivals, precisament en aquestes instal·lacions on està entrenant-se el València estos dies, fins el dissabte, així a aquestes magnífiques instal·lacions del Royal Training Center, Royal Verd Training Center, el passat cap de setmana se va celebrar un festival, el Festival Vallviva, que és un festival solidari, benèfic, vingueren més de 10.000 persones, y bueno, entre altres artistes va estar Antonio Orozco, Ana Torroja. Contanos, Mireia, com va anar ixe festival, no? Que té un caràcter molt solidari i molt especial per a vosaltres, no?
0: Sí, em fa molta il·lusió que treguis aquest tema perquè sí que crec que és una de les arrels o dels valors que tenim a l'empresa o en el grup familiar. Com bé comentes, nosaltres fem un festival solidari degut a un diagnòstic d'un càncer que va ser del meu pare, ara fa 6 anys, malauradament va ser diagnosticat d'un càncer de pàncreas molt avançat i en un moment com aquell, tan complicat, que tan sols que ni tan sols podia caminar, per dir-ho d'alguna forma, que estava molt i molt fluix, molt dèbil, ell va voler obrir les portes de casa nostra, obrir aquesta finca perquè la gent pogués retornar i venir a abraçar-se. Estic parlant que era just després del Covid. Per tant, l'objectiu era crear un punt de trobada per abraçar-nos i retrobar-nos de nou. I d'allà, doncs, a poc a poquet, hem intentat anar professionalitzant el festival. Tots els beneficis, sempre des del primer any, han anat destinats a la investigació i recerca de malalties oncològiques. I tenim moltíssimes empreses que hi col·laboren, a molts assistents. Per tant, bueno, és un festival una mica diferent, amb una vessant solidària que per mi és el valor fonamental. I per mi ara, actualment, després de 2 anys que ens deixés el meu pare, aquest festival és l'ànima, no?, del meu pare, és un homenatge que li fem anualment a ell i ens agrada doncs, explicar que la gent volem que vingui a celebrar la vida, volem que vingui a viure intensament.
2: Que bonito.
0: I en aquest cas el clem d'aquest any ha estat que volem que la gent visqui també, o sigui, visqui aquesta experiència per ell, però també per als altres, per les persones que malauradament ens han deixat, que no estan entre nosaltres físicament, però que de ben segur hi són d'una altra forma. Per tant, bueno, crec que és un valor molt, molt bonic i que m'agrada destacar de l'empresa, així que superagraïda també que hagueu tret aquest tema. Gràcies.
2: Recién terminada la 6ª edición. Estaremos pendientes para la del año que viene de ese Festival Vallviva que, como nos comentaba Mireia, mantiene el compromiso de destinar los beneficios a la investigación de enfermedades oncológicas. Sí que ha contado en estos días atrás, por ejemplo, con gente de la música como Antonio Orozco, Ana Torroja, también Maremundi, Terapia de Shock. Han sido cuatro jornadas de música con fines benéficos y, sobre todo, y lo más importante, cuando siempre hablamos de una enfermedad como es el cáncer, destinar a la investigación, que eso es importante, y eso es salud para nuestra sociedad. Mireia, casi un auténtico placer charlar contigo en esta primera jornada en la que están los nuestros ya por ahí trabajando a pleno rendimiento, que si ves que alguno baja el listón, manténlo a raya, que es una semana de mucha intensidad, de mejorar, de cargar pilas, y qué mejor lugar que las instalaciones en las que nos encontramos. Un placer, muchas gracias, como siempre, por el recibimiento y el trato que nos otorgáis. Un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias a vosotros, de corazón. Un abrazo fuerte. Chao.
2: Pues ya conocemos un poquito más cómo es el lugar en el que se encuentra el Valencia Club de Fútbol, en el que está Josep Rovira, después de que el Valencia, Robi, haya trabajado, lo decíamos, en la mañana de hoy, el equipo haya comido, esté descansando, y esta tarde, nuevo entrenamiento.
1: Sí, a partir de les sisimitja, Víctor, com ja hem comentat, pues esta sessió per la vesprada, van a ser sessions de matí i vesprada, la que va fer el València, així a aquestes instal·lacions del Royal Albert Training Center, des d'avui i fins el dissabte, que disputen ixe primer partit de la pretemporada davant el Petro de Luanda. Ja dic que este matí la primera sessió, esta vesprada a les 6:30, jugadors que acaben de dinar, ara estan descansant a les seues instal·lacions, i avui també pues, una nit va ser molt especial, perquè després de l'entrenament els jugadors soparan a les 9 de la nit, i ahí tenen previst pues, en un dels salons d'este hotel vore el partit de la selecció espanyola i les semifinals del Mundial davant França. Evidentment el València pues està centrat en el seu treball de pretemporada, però també molt pendent de lo que faci la selecció espanyola esta nit en aquestes semifinals davant França.
2: Esperemos que desde el hotel de concentración del Valencia ellos vivan el triunfo de la selección española, como todo el país estamos deseosos de que lleguen hoy las 9 de la noche para ver esa semifinal frente a Francia, para muchos la final anticipada del Mundial. Robi, mañana volvemos hasta el lugar en el que os encontráis, hasta ese cuartel general donde está el Valencia Club de Fútbol, trabajando a lo largo de la semana para conocer todos los detalles de cómo evoluciona la preparación de los nuestros, ¿de acuerdo?
1: De nou contarem, Víctor, així en directe, de l'informatiu del València, i si no, pues atents a les xarxes socials del València, si es produeix alguna notícia, ahí la contarem.
2: Hasta mañana, Josep Rovira, y nosotros hacemos una última pausa porque tenemos que hablar del Valencia Mestalla y del Valencia Club de Fútbol Femenino.
3: Hola, soy Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
4: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
5: VCF Radio, la Academia.

0: Moments històrics del València.
1: José Vicente Cuixart va ser jugador del València, però com hem vist també el legat que deixa en la ciutat esportiva de Paterna, Miguel Bosio, que vosaltres també treballàreu amb ell, era molt volgut pels joves jugadors. Recordo el dia també del seu adeu, Carlos Soler, David Silva, no? Tots recordaren, no?, el que dia el seu fill, no? Aquesta figura paterna, no?, que n'hi havia en la ciutat esportiva, que era Cuixart.
2: Sí, és que s'encarregava de tema de logística i de tots els crios, de buscar-los el puesto. Tenia que acoplar quatre nanos en un cotxe. I entonces ell feia les rutes i tenien que anar tots, però com m'ha dit antes, que era des que primer arribava i des que se n'anava al final. Però era molt bon volgut perquè ell se feia també de vols. És que era molt gran, però és que era un tros de pa. Se notava que era de Cornellà, me pareix que era de Cornellà. Bueno, ell i el germà. I se notava perquè quan li dies algo de pasta o algo, dia, això xirria, Miguel. O sea que... Però molt bon tio, molt bon tio.
3: Yo, por ejemplo, estuve 2 años de director de la escuela, pero realmente el aporte moral, digamos, que recibían los niños de la residencia, inclusive aquellos, como dice Miguel, ¿no?, aquellos que tenían dificultades para venir a entrenar, es decir, él tocaba todos esos temas como si fuesen de él. A mí más de una vez me ha venido y me ha dicho, oye, tal padre o tal madre traía a su chiquillo aquí a entrenar y viene desde Alcoy. ¿Por qué no le subvencionamos la gasolina un poco para que así no sea tan sacrificado? Digo, si son ideas fenomenales, pues sí. Y entonces, ¿qué pasaba? Él logró un ámbito a su alrededor que era el aporte básico para todos aquellos chiquillos que no tenían esa facilidad de vivir en Valencia y llegar a los entrenamientos pronto, ¿no?
0: VCF Media Radio, 87.6 FM, 100 kilómetros per la costa ple de valencianisme. VCF Media Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
4: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno, porque aquí se vive la terra de valentía.
0: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
5: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
6: Hola, soy Diego Torbi. Escuchar los partidos de Valencia en Mestalla, en la radio oficial del club.

0: Corberán hasta el próximo sábado, donde ya los nuestros regresarán de nuevo a casa, a tierras valencianas. Instalaciones del Royal Bear Training Center. Ya nos ha contado un poquito Rovira lo que ha sido, por ejemplo, la mañana, algunos detalles, pero nosotros queremos conocer muchos más aspectos del cuartel general del Valencia Club de Fútbol, el lugar en el que se están preparando los nuestros a lo largo de toda la semana, de la mano de Mireia Morera, que es la CEO del Royal Bear Training Center. Hola Mireia, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
0: Bueno, encantados de repetir. Un año más el Valencia vuelve a las instalaciones del Royal Bear Training Center.
1: Doncs sí, la veritat és que estem molt i molt contents i il·lusionats de poder tornar a tenir aquí a tot l'estaf tècnic i a tot l'equip, tots els jugadors del Valencia a les nostres instal·lacions. Per tant, bueno, entenem doncs, que si repeteix l'experiència és perquè han tingut doncs una bona experiència i, per tant, molt il·lusionats d'obrir-los de nou les portes de casa nostra.
0: Eso desde luego, cuando uno repite es que la experiencia del curso pasado fue muy positiva.
1: Així ho entenem, sí, i tant.
0: Bueno, ¿cómo están siendo estas primeras horas del Valencia allí ya trabajando? Lo hemos contado esta mañana, primera sesión, primer entrenamiento de los nuestros en un lugar que cuenta con todo tipo de servicios para poder desarrollar un periodo como el que va a llevar a cabo nuestro equipo esta semana.
1: Doncs sí, la veritat és que estem molt il·lusionats, tal com imagino que t'explicaven ara, ja han entrat aquí a les instal·lacions, han fet el primer entrenament, els hem tingut doncs, en el gimnàs fent una mica de sessió tècnica preparatòria, han anat també a l'auditori a fer doncs, una miqueta de xerrada prèvia abans de l'entrenament i ja han utilitzat un parell de camps de futbol. Estan nosaltres aquí a les nostres instal·lacions tenim tres camps de futbol 11, mida FIFA, amb diferents zones d'activació per poder fer també escalfament. I res, ja han utilitzat dues zones i han fet doncs, ja una mica de preparació, primer entrenament, després d'un viatge. Per tant, bueno, molt contents i la veritat és que molt il·lusionats de tenir-los, com et deia.
0: Estamos viendo imágenes de lo que ha sido el trabajo de la mañana de hoy en unas instalaciones que se encuentran dentro de un paraje que es espectacular y muy propicio para lo que quiere el equipo, que es concentración y trabajo durante esta semana.
1: Sí, jo crec que la part més positiva que tenim aquí a les nostres instal·lacions del Royal Bear Training Center bàsicament és l'exclusivitat, tant sigui del training center com de l'hotel. Tenen tota l'exclusivitat de les instal·lacions. Aquí justament queda la finca molt tancada on estan fent doncs, tota l'activitat física i per tant, bueno, crec que és molt positiu per ells poder tenir doncs, aquest entorn segur, de confiança. Saben que no hi ha càmeres, que no hi ha aficionats i per tant és un espai que és poc conegut, que des de fora la gent no s'imagina el que hi ha dintre, no? I jo crec que és la part més positiva que tenim de les nostres instal·lacions. Aquesta exclusivitat, aquesta tranquil·litat, aquest tracte tan personal i tan proper amb tots ells. I això, sobretot a mi el que m'agradaria destacar de l'equip que tenim treballant aquí és el tracte que estem 24/7 pendents d'ells i bueno, jo considero que ara ja més enllà d'un equip ja tenim una relació molt més enllà i són amics, vull dir que molt il·lusionats de tenir-los de nou a casa.
2: Està contant-nos Mireia, evidentment, i ho estem veient també, aquestes instal·lacions que el València, pues, com ja hem comentat, coneix ben bé de la passada temporada, però és que són unes instal·lacions, ja dic, en uns camps d'entrenaments magnífics, en un gimnàs autènticament espectacular. I Mireia, conta-nos també, perquè a part del València, que està fent aquestes estades de pretemporada, aneu a tindre també a tres equips, no?, en els pròxims dies.
1: Sí, així és. Nosaltres ara ens trobem en plena temporada alta i bueno, evidentment és perquè bueno, estan fent un parón i estan fent la pretemporada la pretemporada del que els hi ve a tots aquests equips. Per tant, estem molt il·lusionats que ens hagin escollit a nosaltres. Tenim la setmana vinent el Girona, llavors tindrem també el Castelló i més enllà doncs, tindrem el Barça B, el Barça Juvenil, el Vés Calderón, tenim també el Terrassa, per tant, bueno, són unes instal·lacions que la veritat és que ara, a dia d'avui, ja són de referència i la veritat és que estem molt il·lusionats que la gent segueixi repetint, segueixi fent confiança amb nosaltres, amb la nostra empresa i de ben segur que espero que sigui un any més un èxit.
2: Sí, perquè ja diem, repetim de lo que va ser la temporada passada, enguany de nou així, i bueno, estem parlant de les instal·lacions, dels camps d'entrenament del València, si al

0: Royal Bird Training Center, que Víctor, i això, pues, Mirià, encara ens ho puc detallar un poc més. Ells també gestionen l'herba d'alguns dels grans estadis de, sí, de la Lliga, de l'estadi metropolitano de Madrid o el camp de l'Espanyol. Per això diem que, bueno, que els camps d'entrenament són top, Mireia.
1: Sí, moltes gràcies. Sí, nosaltres tenim una empresa dintre del grup, som diferents empreses. Nosaltres, des de Bloom, som els responsables de gestionar el Royal Bird Training Center, aquesta instal·lació, però a més, dintre de la mateixa finca, dintre de les mateixes instal·lacions, tal com bé comenten, tenim una zona de producció on Royal Bird, una empresa referent en el que és el manteniment i obres de camps de futbol professional, i que justament estem ara amb el València fent la ciutat esportiva i, bueno, treballant també conjuntament amb ells amb el nou estadi, nosaltres aquí fem el que és la producció de gespa híbrida. Aquest any tindrem aquí els camps que tenim aquí just avui al vespre, ens dediquem ja a treure-los per portar-los en els camps de l'estadi metropolitano de Madrid i el camp de l'Espanyol. Per tant, bueno, tenim diferents facetes, no?, dintre del món del futbol professional, i il·lusionats també per aquests projectes, i tant.
2: Antes, cuando te preguntaba en primera instancia, Mireia, por las instalaciones, por todo el trabajo que va a realizar el Valencia y los medios de los que dispone, hablábamos, por supuesto, de las instalaciones en cuanto al verde, al césped se refiere, pero hacía alusión Rovira al gimnasio, también a sala para poder realizar charlas, sesiones de vídeo. Es decir, las vuestras son unas instalaciones en las cuales cada año vais introduciendo también mejoras y tratando de dar cabida a todo lo que supongo que os demandan los diferentes clubes, entidades que acuden a vosotros para estar allí concentrados.
1: Totalment. Jo sempre m'agrada explicar que l'experiència és un grau, no?, que diuen. Llavors, sí que és veritat que els primers anys hi posàvem molta il·lusió, moltes ganes, però que no teníem unes instal·lacions potser de la cabuda de un equip d'una primera divisió com pot ser el València, no? Poc a poc hem anat millorant, poc a poc hem anat invertint, i a dia d'avui tenim unes instal·lacions que considero que són de les millors d'Espanya, amb tota l'humilitat del món ho dic, però crec que estem al nivell d'altres instal·lacions esportives d'aquí a Espanya que són referència. I a dia d'avui, com et dic, tenim tres vestuaris, hem innovat també en una sala d'afició, per tant aquí s'hi poden fer partits amistosos sense cap mena de problema perquè hi ha espai per tothom, sales de premsa, un auditori per fer xerrades tècniques, un gimnàs amb vistes exteriors a la vegetació o a la gran natura que tenim aquí, que per mi és un dels trets diferencials que tenim, a diferència doncs, de molts altres, i a més doncs, sempre m'agrada destacar la qualitat del gespa que donem amb aquest amb aquesta col·laboració que tenim, evidentment, amb una empresa també familiar de la família nostra, que és Royal Bird. Per tant, crec que fa un cúmul, no? Crec que fem el llacet, no? O posem la cirereta en el pastís amb aquesta gespa que realment és el que busca l'equip, i per tant intentem sempre estar a les expectatives del que el client, en aquest cas el València, busca.
2: I ara que no nos oye nadie, nos estamos portando bien, no? Bueno, no somos muy exigentes en el tiquismiquis.
1: Home, estem supercontents.
2: Que paso,
1: no?
2: Factures,
1: la veritat és que siguent un equip professional del nivell que és, jo l'any passat us ho vaig comentar i em va sorprendre molt, perquè a vegades venen equips que no són de primera divisió però que tenen moltes més exigències o que creuen que poden demanar o poden reclamar molt. En aquest sentit, el València, bueno, és com estar a casa, no? Ens sentim com a casa amb ells, són supereducats. A mi sempre m'agrada destacar el tema de les aigües, que normalment vingui l'equip que sigui, tira les aigües, ho deixa tot desordenat. El València no. O sigui, tant els jugadors com l'equip de l'estaf tècnic, o sigui, són super, super educats i malauradament, perquè penso que és que seria de primer de carrera, no? O sigui, seria bàsic que tothom doncs, fos educat i coordinés les coses, però no és així. La realitat no és aquesta i el València en això destaca moltíssim, i jo des del primer dia em vaig sorprendre molt i els hi vaig explicar i vaig comentar amb l'estaf, perquè per mi és un dels trets diferencials, a part de tot l'equip tècnic i l'humilitat i l'equip humà que hi ha darrere, que és espectacular. Sobretot m'agradaria això, destacar que són responsables, són humils i són molt i molt bona gent.
0: Mira, Víctor, a tu que t'agraden els festivals, precisament en aquestes sí. Instal·lacions on està entrenant-se el València estos dies, fins el dissabte, així a aquestes magnífiques instal·lacions del Royal Training Center, Royal Albert Training Center, el passat cap de setmana se va celebrar un festival, el Festival Vallviva, que és un festival solidari, benèfic, vingueren més de 10.000 persones. Y bueno, entre a tres artistas va a estar Antonio Orozco, Ana Torroja. Contanos, Mireia, ¿cómo va a ir ese festival, no? Que tiene un carácter muy solidario y muy especial para vosotros, ¿no?
1: Sí, em fa molta il·lusió que treguis aquest tema perquè sí que crec que és una de les arrels o dels valors que tenim a l'empresa o en el grup familiar. Com bé comentes, nosaltres fem un festival solidari degut a un diagnòstic d'un càncer que va ser del meu pare, ara fa 6 anys, malauradament va ser diagnosticat d'un càncer de pàncreas molt avançat, i en un moment com aquell, tan complicat, que tan sols que ni tan sols podia caminar, per dir-ho d'alguna forma, que estava molt i molt fluix, molt dèbil, ell va voler obrir les portes de casa nostra, obrir aquesta finca perquè la gent pogués retornar i venir a abraçar-se. Estic parlant que era just després del Covid. Per tant, l'objectiu era crear un punt de trobada per abraçar-nos i retrobar-nos de nou. I d'allà, doncs, a poc a poquet, hem intentat anar professionalitzant el festival. Tots els beneficis, sempre des del primer any, han anat destinats a la investigació i recerca de malalties oncològiques. I tenim moltíssimes empreses que hi col·laboren, a molts assistents. Per tant, bueno, és un festival una mica diferent, amb una vessant solidària que per mi és el valor fonamental. I per mi ara, actualment, després de 2 anys de que ens deixés el meu pare, aquest festival és l'ànima, no?, del meu pare, és un homenatge que li fem anualment a ell, i ens agrada, doncs, explicar que la gent volem que vingui a celebrar la vida, volem que vingui a viure intensament.
2: Que bonito.
1: I en aquest cas, el clem d'aquest any ha estat que volem que la gent visqui també, o sigui, visqui aquesta experiència per ell, però també per als altres, per les persones que malauradament ens han deixat, que no estan entre nosaltres físicament, però que de ben segur hi són d'una altra forma. Per tant, bueno, crec que és un valor molt, molt bonic i que m'agrada destacar de l'empresa, així que superagraïda també que hagueu tret aquest tema. Gràcies.
2: Recién terminada la 6ª edició, estaremos pendientes para la del año que viene de ese Festival Vallviva, que como nos comentaba Mireia, mantiene el compromiso de destinar los beneficios a la investigación de enfermedades oncológicas. Sí que ha contado en estos días atrás, por ejemplo, con gente de la música como Antonio Orozco, Ana Torroja, también Maremundi, Terapia de Shock. Han sido 4 jornadas de música con fines benéficos y, sobre todo, y lo más importante, cuando siempre hablamos de una enfermedad como es el cáncer, destinar a la investigación, que eso es importante, y eso es salud para nuestra sociedad. Mireia, que ha sido un auténtico placer charlar contigo en esta primera jornada en la que están los nuestros ya por ahí trabajando a pleno rendimiento, que si ves que alguno baja el listón, manténlo a raya, que es una semana de mucha intensidad, de mejorar, de cargar pilas, y qué mejor lugar que las instalaciones en las que nos encontramos. Un placer, muchas gracias, como siempre, por el recibimiento y el trato que nos otorgáis. Un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias a vosotros, de corazón. Un abrazo fuerte. Chao.
2: Pues ya conocemos un poquito más cómo es el lugar en el que se encuentra el Valencia Club de Fútbol, en el que está Josep Rovira, después de que el Valencia, Robi, haya trabajado, lo decíamos, en la mañana de hoy, el equipo haya comido, esté descansando, y esta tarde, nuevo entrenamiento.
0: Sí, a partir de les 6:30, Víctor, com ja hem comentat, esta sessió per la vesprada, van a ser sessions de matí i vesprada, la que va fer el València, així a aquestes instal·lacions del Royal Albert Training Center, des d'avui i fins el dissabte, que disputen ixe primer partit de la pretemporada davant el Petro de Luanda. Ja dic que este matí la primera sessió, esta vesprada a les 6:30, jugadors que acaben de dinar, ara estan descansant a les seues instal·lacions, i avui també pues, una nit va ser molt especial, perquè després de l'entrenament els jugadors soparan a les 9 de la nit, i ahí tenen previst pues, en un dels salons d'este hotel vore el partit de la selecció espanyola i les semifinals del Mundial davant França. Evidentment el València pues està centrat en el seu treball de pretemporada, però també molt pendent de lo que faci la selecció espanyola. esta nit tenéis semifinals davant França.
2: Esperemos que desde el hotel de concentración del Valencia ellos vivan el triunfo de la selección española, como todo el país estamos deseosos de que lleguen hoy las 9 de la noche para ver esa semifinal frente a Francia, para muchos la final anticipada del Mundial. Robi, mañana volvemos hasta el lugar en el que os encontráis, hasta ese cuartel general donde está el Valencia Club de Fútbol, trabajando a lo largo de la semana para conocer todos los detalles de cómo evoluciona la preparación de los nuestros, ¿de acuerdo?
0: De modo contaremos, Víctor, así en directe, del informatiu del Valencia, y si no, pues atents a las xarxes socials del Valencia, si es produce alguna noticia, ahí la contaremos.
2: Hasta mañana, Josep Rovira, y nosotros hacemos una última pausa porque tenemos que hablar del Valencia Mestalla y del Valencia Club de Fútbol Femenino.
3: Hola, soy Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
4: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
5: VCF Radio, la Academia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
3: VCF Media Radio, 24 horas a tu lado. Amunt València.
4: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
5: Ay, perdón.
4: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno, como los del doblete de 2004, que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71 y el sonido de la traca con el gol de Formenta, incluso los inicios de Montes y Cubéis, pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno.
6: Con un gran ambiente, gritos de ánimo.
4: Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento, porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
7: Un agua, porfa.
8: Son 125 pesetas.
4: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
9: También es el mío.
0: Mestalla es eterno. ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer.
10: VCF Radio, l'informatiu del València.

0: competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
1: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad. La potencia, la fiabilidad, no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
2: Hola, soy Fulquier. Si queréis, podéis seguir los partidos del club en la radio oficial. Chao, un abrazo.

0: un problema que no sabemos cómo se origina, porque son enfermedades de origen desconocido, pero que detectadas a tiempo, por lo menos evita el que haya una progresión de la enfermedad con las consecuencias de secuelas óseas que le podrían condicionar, pues incluso una cojera de por vida, ¿no? Ya que no pueda jugar a fútbol durante un tiempo. La cuestión es que lo que está en juego es su salud y su capacidad de caminar con normalidad. En ese caso, el tener la posibilidad de ser valorado por un especialista en el primer momento que nota dolor, que se descarte ya una patología que no tenía y que se oriente a la petición de la prueba complementaria necesaria para confirmar el diagnóstico, en una semana tuvo el diagnóstico confirmado con su resonancia, con todo lo que fue necesario desde el club, y bueno, pues ese niño va a estar apartado un tiempo de los campos de fútbol hasta que se recupere, y esperamos que se recupere satisfactoriamente y pueda volver a jugar.
1: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Yasmín, sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
1: Valencia Club de Fútbol. Amb el racisme, tolerància zero. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del Valencia Club de Fútbol. I després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
3: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Vigo! Javi Guerra!
1: T'informem cada dia amb rigor.
4: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir d'ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de l'Acadèmia.
8: I el juvenil se va a proclamar campió d'un torneig a la Palma, Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
9: No te pierdas la última hora del Valencia Mestalla en el informativo de VCF, Media Radio y en Sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.

0: m'ha pres un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
1: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història. Que està en la nostra sang. Que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
2: Hola, soy David Otorbi. Escucha nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: el millor de VCF Media.
1: Llegaste aquí siendo casi un niño. Tantos partidos, tantas ligas, tantos momentos que vivimos junto a ti, tu gente, tu estadio, tu escudo. Desde joven nos enseñaste lo que significaba amar algo, luchar para conseguirlo y disfrutarlo como nadie. Tu manera de ser hizo que tu imagen fuera reconocida por todo el mundo. Ya te lo decía yo en casa. Hacías amigos allí donde pisabas. Un valencianista único, me decían por la calle, que siempre explicó y compartió su gran amor por estos colores. Los mismos que siempre te acompañaron y te acompañarán. Porque has sido y eres historia de esta gran familia. Ahora ya descansas en tu casa. En un día tan especial, sabemos que estarás para siempre con nosotros.
0: El millor de VCF Media.
2: VCF Radio. El millor son en els gols del València.
3: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, heu sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
4: Hola, soc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VCF Media Radio, tots els nostres partits.